Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44.
3: Sent Calafell allà on siguis.
0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Summertime.
1: Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure en un entorn immillorable.

0: los 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Sent Calafell allà on siguis.
2: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Vagis on vagis, porta'ns amb tu.
1: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: to the growing pains.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Time. Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafella Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-la més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Sent Calafell allà on siguis.
0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: 100 Calafell allà on siguis.
0: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa Núria Har. Les pluges molt intenses que a aquesta hora continuen afectant bona part de la Costa Daurada han obligat a tallar les línies de rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2. Fa uns minuts, Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat, també per una inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Les fortes precipitacions castiguen amb força al nord del Tarragonès i del Baix Penedès, on l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís per l'augment sobtat de rius, rieres i barrancs. Al Vendrell s'acumulen més de 100 litres per metre quadrat i les pluges han obligat a tallar l'N340 en els dos sentits de la marxa. L'aigua també ha inundat diversos carrers de Coma-ruga, on les imatges difoses a les xarxes socials mostren vies completament negades.
2: Mira, ja comença a caure.
3: Mira aquell, el cotxe ja li tapa la matrícula,
1: A Torredembarra s'han acumulat més de 90 litres per metre quadrat, amb més de 50 litres per metre quadrat en només mitja hora, molt per sobre de la previsió inicial que manté activada l'alerta del pla Inuncat. A més de pluges molt abundants, en les properes hores també hi pot haver pedregades, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. I en plana internacional, a aquesta hora s'acaba el termini que Donald Trump ha donat al Canadà per arribar a un acord comercial. Fa pocs minuts, els Estats Units s'han dit que el seu veí del nord ha rebutjat un pacte per evitar els aranzels del 50% que entren en vigor a partir d'ara mateix. El primer ministre canadenc s'ha pronunciat també fa molt poca estona a les xarxes. En un comunicat, Mark Carney assegura que el Canadà igualarà aquests aranzels del 50%. I a Ucraïna, almenys dues persones han mort aquesta matinada en nous atacs russos. Una de les víctimes ha mort a la capital, a Kiev, on les autoritats han activat l'alerta per míssils balístics. Al sud del país, a la regió de Zaporizhia, un dron rus ha matat un home i ha ferit quatre persones més. Tot plegat, hores després, l'endemà, que un atac rus matés almenys una quinzena de persones a un centre comercial en plena llum del dia a la ciutat natal del president ucraïnès Volodymyr Zelensky. I tornem a casa nostra. Els bombers continuen treballant per controlar l'incendi forestal del municipi valencià de Sogorb, a la comarca interior de l'Alt Palància. Les flames han obligat a desallotjar un miler de persones i hi ha més de 420 hectàrees cremades. El foc té dos fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de la Calderona, una zona amb una orografia complicada. De fet, a molts llocs només s'hi pot accedir a peu. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica al cap d'extinció del foc, José Melitón.
4: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
1: La Generalitat Valenciana va demanar ahir el suport de la UME per controlar aquest incendi que va començar dijous per la caiguda d'un llamp.

0: Roger Mas ha tancat aquesta nit el Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al Celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà. Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors més importants del país. El director del Festival Sons del Món, Xavi Pasqual, s'ha mostrat satisfet amb la resposta del públic que ha assistit al festival, tant als concerts de la Ciutadella de Roses com en els escenaris més petits dels diferents cellers.
1: Al final, d'alguna manera, sempre busquem cuidar a l'espectador que ve i que d'alguna manera doncs senti aquesta exclusivitat. Des del petit celler de 200-300 persones a un aforament de 5.000 que acaba veient el que anirà a veure al Palau Sant Jordi amb 18.000, però allà només són un 30% del Palau Sant Jordi.
0: La programació del festival a la Ciutadella ha superat per segon any consecutiu la barrera dels 30.000 espectadors. I en esports, derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades de Lliga. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès, el migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. Livakovic juga al Dinamo de Zagreb, seguit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol rep avui dissabte al Madrid a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat.
2: Fins aquí les notícies. Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
3: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
2: Tornen els draps bruts.
4: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
2: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
5: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
2: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
6: Les tasques d'extinció van bé.
7: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
5: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
5: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
7: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
2: Bon dia i bona hora. Arrenca una nova edició del Mans, el programa de la cultura popular i l'associacionisme de la Ràdio Nacional. Avui ens endinsem en un dels caps de setmana més intensos del calendari festiu d'agost. Ens acostarem a Sitges, al Garraf, que es comença a preparar per viure les 36 hores centrals de la Festa Major de Sant Bartomeu. Passarem també per Granollers, al Vallès Oriental. Començarem a comptar els dies, per tant, també per una de les festes més imprescindibles del calendari, de finals d'agost, la Festa Major de Vilafranca del Penedès, a l'Alt Penedès. I musicalment recuperarem Tarquim, el nou treball de Jonathan Penalba, un disc que parteix de les formes tradicionals valencianes per parlar de la memòria, del dol, del territori i també de la reconstrucció. Amb la producció de Dolors Jonola i Quim Rotllan a la direcció, som-hi doncs, que comença aquest Mans amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional.
0: Mans, som l'arrel.
2: Amunt, doncs, que és dissabte. I les primeres notes d'aquest matí de dissabte, doncs la principal del Llobregat, aquesta sardana de Francesc Mas i Ros, dos de l'Empordà.

0: Sardana de Francesc Mas i Ros, dos de l'Empordà. La principal del Llobregat avui serà en el Memorial Francesc Mas i Ros a Caldes de Malavella, a partir de les 10 del vespre.
1: La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.

0: Seguim ara al Cúdia, a la Ribera Alta. Jonathan Penalba fa anys que construeix una de les trajectòries més sòlides i sensibles de la nova música d'arrel valenciana. Presenta ara Tarquim, un disc profundament marcat pel territori, la memòria i també pel dolor dels aiguats que van colpejar el País Valencià. A través de jotes, fandangos, balatoris, romansos o cants de batre, Penalba construeix un treball que dialoga amb la tradició des d'una sonoritat contemporània i emocional. Hi trobem també col·laboracions molt especials. La Titana, que escoltàvem fa un moment, Miquel Gil, Vicent Torrent, o el seu germà Cristian Penalba, en un disc que torna a demostrar la vitalitat de la música popular al País Valencià. Avui a l'Icatman saludem també via videotrucada Jonathan Penalba. Bon dia, Jonathan.
1: Bon dia.
0: 11 temes, 9 estils diferents, molta companyia, un representant que també fa de lletrista. Té moltes coses aquest treball, que sí?
1: La veritat és que se va currar molt, eh? El Josep Arroyo se va currar amb algunes lletres, se va currar molt bé, eh?
0: Sí, sí, a més, també, parlant de lletristes, t'hi acompanya en aquest cas la Tesa, que sí. una sàvia trobada us va portar a col·laborar amb un treball d'ella i que aquesta vegada també doncs, va fent la seva... Exacte, va fer la seva incursió també en el camp del tradi, que també és interessant. Escolta'm, Tarquim és fang, al final, i ens porta a un dels episodis més tristos de la història, no només del País Valencià, sinó també de tot el país, dels països catalans.
1: Tarquim, però ben pudent a l'olor que fa de la gent que suposava que hauria d'estar pendent i hauria d'avisar-nos, i així ningú es va avisar. Bueno, sí, ens avisaren ja, pues tard, quan ja estem, ja... Bueno, molta gent estava allà, igual, coi.
0: Deies amb la necessitat, d'alguna manera, d'utilitzar aquesta metàfora per explicar una cosa física, però també alhora, fins i tot, una enfangada general que hi vivim?
1: Sí, era precís, i no hi havia millor nom per a aquest tercer disc, no, és que no hi havia millor nom. I és una paraula que a mi m'encisa molt, com, jo que sé, pense que són paraules molt nostres i pense que hi ha molta gent que... desconeix el significat de la paraula Tarquim. O sigui que jo tenia moltes ganes i ja et dic, té el seu significat i per desgràcia, pues això, ho vam viure i de quina manera.
0: El treball emocionalment és dur, parla doncs d'aquestes realitats, però alhora també és una manera de pair les situacions vitals que, com aquesta, que ens van acompanyar malauradament fa un parell d'anys ja, quasi.
1: Ja et dic que sí. A veure, està clar que a ningú ens ha agradat el que ha passat, però jo sempre ho dic, els valencians sempre són forts i sempre així. En aquest cas no hem renascut de les cendres, però hem renascut del fang. I així anem, i ja et dic jo. Però hi ha molta gent que ho ha passat molt mal. I ja et dic, l'inici del disc, el batre que es diu Tarquim, com a nom de Tarquim, que dona nom al disc, jo crec que ho deixa clar i res.

0: musicalment, parlant del disc en si, navegues, passes, trepitges d'alguna manera, de la manera més positiva, per diversos pals de la música tradicional valenciana. Aquí són representats, si no tots, gairebé tots. Un dels camps que segurament t'hi sents més còmode, no?, traficant darrerament.
1: A veure, jo realment la música tradicional l'he tinguda des de menut, però jo sempre ho dic, vull dir, igual puc cantar un cant de batre que puc acompanyar a Tessa, una rapera. O sigui que, però sí, des d'este disc, per exemple, hi ha batres, hi ha xotes, hi ha navaneres, n'hi ha un u. També al final del disc també fem una bona crítica del que patim, perquè parlem el nostre idioma i hi ha molta gent que no li agrada, però és que a lo millor per no agradar-li és que no sap ni patar-lo. Diguem que aquest disc té un poc de tot, però no sona tan tradicional com el primer.
0: Està clar, la gràcia aquesta, no?, d'utilitzar uns elements de la música tradicional per parlar de temes d'actualitat. Ara sí. Parlaves, de fet, en el programa d'avui hem parlat fa una estona del nou treball de la Titana, i hi ha un pont entre un treball i l'altre amb aquesta habanera.

0: Gaditana és una de les grans descobertes dels darrers anys a la música i a la veu en el País Valencià, els països catalans en general, però t'has acompanyat de molta més gent amb el treball.
1: Sí, doncs he tingut la gran sort de tindre gravat una cançó amb mi, que és Vicent Torrent, que per a mi això ja és tot. Miquel Gil, vull dir, Miquel Gil és sempre, a tots els discs, sempre deixa la seva empremta, perquè és una veu que a mi em té enamorat, perquè no és la típica veu dolça, però al mateix temps eixa roncor, no sé, a mi és que em torna boig. I ja et dic, la cançó de Teixinyers, jo estic molt content de poder dir que tinc una cançó gravada amb ell, a veure, molt germà també. Victorieta, que era la que m'ha ensenyat al Camp d'Estil, també ha participat. Dir que Pep Moreno, en el batre de Pepe Moreno, pues, malauradament, pues, li van fer una operació, una traqueotomia, i ell realment no ha pogut participar al disc, però sí, perquè el batre de Pepe Moreno el va fer ell, la màgia d'avui en dia, pues, gràcies a una gravació de WhatsApp, ojo, Pere Ròdenas s'ha currat ahí el batre meravellós, que això, ha fet màgia i ja puc dir que amb el bon mestre de menut de les Albaes tinc algo gravat, però ja et dic que duret, el cantar-la i que ell no pugui cantar-la i també, no sé, perquè és que ell era molt xerrador, i és, que gràcies a aquest cantador, vull dir, se li entén i en res, vull dir, això, però jo sona, pues, una llàstima, la veritat, és una llàstima. Però jo estic molt content en el disc, en les col·laboracions, i ja et dic, totes les col·laboracions per a mi són familiar.

0: ha un punt, també parlant d'aquestes col·laboracions, com d'una mena d'homenatge a tota aquesta gent que són actius, que han deixat petja. I en aquí també, també d'alguna manera, hi ha la teva part d'homenatge a la seva feina.
1: És que jo penso que sempre hi ha que estar agraït i hi ha que estar i mostrar, sobretot, cançons. I si ja participes amb tu, et dic, fenòmens com Vicent Torrent, que ve, Miquel també, que ve d'Altai, el meu mestre Pepe, que ha estat tota la vida cantant al Baes, Victorieta Sousa, que és lo més gran que per a mi ha hagut en el Camp d'Estil, i com no, és Saba Nova, vull dir, la veu de Titana, per exemple, jo penso que és una veu que no està tan valorada com penso jo que hauria d'estar valorada, perquè és que la potència que té Titana, Noelia, per a mi és brutal, i aquesta potència i aquesta dolçor que també pot tindre per a cantar, jo penso que hauria d'haver més gent que l'escoltara. Són, no sé, són espinetes que tinc, i jo penso que estic molt content, i com no, el meu germà. Si no fora per al meu germà, jo no cantaria, perquè de menut jo l'imitava, i si no haguera sigut per al meu germà, no haguera cantat. Si no haguera sigut per al meu germà, no, per Pepe Moreno, que és el que ens va agafar caravan de menuts, i ja et dic, jo en aquest aspecte estic molt content.
0: El treball amb el teu germà, a més que teniu projectes en paral·lel, l'any passat crec recordar que us veiem a Fira Mediterrània dalt de l'escenari, amb un espectacle impressionant, també molt arrelat, i també hi ha d'alguna manera la seva petjada. Algun dels temes que ens han posat la pell de gallina, el velatori.

0: ja de per si és un tema espectacular. Lletra, en aquest cas, amb la tesa que agafa aquest lloc comú literari, d'alguna manera, tota una revisió d'un dels cants més populars, més tradicionals i més frapants de la música al País Valencià.
1: Jo et dic que la cançó del Velatori té la seva anècdota, perquè aquesta cançó es va estrenar, si no recordo malament, 2 setmanes abans de la Dana. I jo aquesta cançó li dic la cançó Premonició.

0: escriure abans de, i és que li ha donat tot el significat. I a mi, ara ja la canta, però jo recorde després del que va patir, a mi em costava cantar-la, no? És que em posava a plorar. I ha sigut duret, i ja et dic, l'anècdota és eixa, és, la cançó del velatori estava gravada mesos abans, es publica en octubre, però clar, vull dir, que publiques això una setmana, dues setmanes abans i després passa el que passa, això, vull dir, és curiós.
1: Al costat d'aquesta pàtina sentimental o vivencial, és cert que hi ha un treball musical molt interessant en aquest velatori mateix, no?, que hi ha una línia de piano, que hi ha unes bases lleus, aquesta capacitat de reinterpretar un tema clàssic i que agafa una, no diria contemporaneïtat, però sí que ens porta cap a la visió des d'avui en dia, sense perdre cap mena d'essència.
0: Sí, a veure, realment té tops d'electrònica, però molt, molt, molt sutils.
1: Molt lleus, sí, sí.
0: Molt sutils, però per a mi és una de les cançons del disc que més sentiment

0: sense deixar de reivindicar les seguidilles. En algun lloc he llegit, diu, cantar la nostra llengua i a qui li pese, que li pese.
1: Sí, perquè, a veure, realment, què vols que et diga? Vull dir, jo parle, pense en valencià, vull dir, jo a casa parle valencià, i és molt trist que a dia d'avui encara hi hagi aquesta brega de la llengua i és tan trist, i ja et dic, la Tessa s'ha currat allà una altra bona lletra. A més, que qui no vulga pols, que no vaig a l'era.

0: El treball, com deien, des del mes de març que està en dansa, ara el aneu presentant al Principat, al Nord, us veurem o no?
1: Tinguem l'11 de setembre, ojo, quina data, i estarem en Bonastre. Estarem en Bonastre. I serà el concert és a migdia. Crec que és cap a les 11:30, 12 del migdia, estarem allí. La veritat que sempre és un gust pujar a Catalunya a cantar. Ojalà hi girin més concerts, ojalà.
0: Jonathan, t'agraïm molt que hagis atès aquesta videotrucada d'avui. Felicitats pel treball. Que vagi molt bé tota la temporada.
1: Igualment. Una abraçada i moltíssimes gràcies.

0: L'Oda Victorieta, des del Tarquim, Jonathan Penalba, que ens ha servit aquest nou treball.
1: Això és Mans a Catalunya Ràdio.
0: Aquest tram final d'agost arriba carregat de grans festes populars. A Sitges, per exemple, el Garraf, la Festa Major de Sant Bartomeu, entra en les hores més esperades. Per exemple, demà diumenge hi haurà les 36 hores centrals amb l'entrada de grallers, la sortida de gegants, els diables, bestiari i la resta de balls populars. Al vespre arribarà la processó cívica i a la nit el tradicional castell de foc sobre la platja de la Fregata. Dilluns, diada de Sant Bartomeu. També avui dissabte comencen les festes, en aquest cas, de Festa Major de Blancs i Blaus, a Granollers, al Vallès Oriental, fins al proper 30 d'agost. 9 dies on dues colles tornen a competir per guanyar la festa, a través de tota mena de proves, concursos i espectacles, en un programa que es completa amb cercaviles de cultura popular, música i activitats familiars. Una rivalitat festiva que mobilitza tota la ciutat i que ha convertit els blancs i els blaus en una celebració amb identitat única. A Manresa escalfa motors per la Festa Major, que viurà els dies més intensos a finals de la setmana que ve, amb gegants, balls populars, la tronada o el gran correfoc. I del 28 al 30 d'agost, Cervera, a la Segarra, es tornarà a convertir en la capital del foc amb l'Aquelarre, enguany espectacle central vinculat al mil·lenari de la ciutat, que recuperarà la llegenda del rei Boig. El dia més esperat, evidentment, és d'avui en vuit, una festa, un dissabte, que culmina com sempre, la baixada de les entitats, el Vall de la Polla, l'aparició del Masca Cabró a Cal Racó.
1: Som Mans, som l'arrel a Catalunya Ràdio.

0: Aquest era Guillem Roma amb la cobla Marinada. N'hem sentit Oxitocina des del treball, La platja tropical. Una marinada, per cert, que avui serà amb sardanes a partir de les 10 del vespre, Artés.
1: La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Man.

0: mirada en festes d'aquest final d'agost. La fem ara mirant cap a Vilafranca del Penedès, tot i que és el cap de setmana que ve, que viurà la plena celebració, ja que cap de setmana comencen a haver-hi un munt d'activitats a la capital de l'Alt Penedès. Volem parlar d'algunes de les activitats amb una de les persones que més la viu intensament, ja sigui com a casteller, és evident que els castells hi tenen molt de pes, també com a graller i com a activista cultural. És l'Ivo Jordà. Bon dia, Ivo.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Escolta'm, què té la Festa Major de Vilafranca que esdevé un dels grans plats de finals d'agost del nostre país?
1: Bé, doncs la Festa Major de Vilafranca ho té una mica tot, no? En diem la més típica, per tant, a nivell típic, a nivell popular, no? Doncs és molt completa, de cercaviles, concerts, castells, evidentment, i, bueno, és una Festa Major que es viu molt al carrer, la gent la porta molt a dintre i participa molt. Els actes sempre són multitudinaris, la gent ho espera molt. Pensa que aquí a Vilafranca la Festa Major són aquests 4 dies, però la vivim tot l'any, vull dir, estem tot l'any esperant que arribi el dia, tothom en parla, tothom la viu tot l'any, i bueno, són uns dies que són excepcionals i que s'han de viure.

0: els dies principals són el cap de setmana que ve, 29 i 30, i segueixen en 31 i 1, perquè, de fet, s'allarga fins al 2, de fet, amb la cloenda de la Festa Major. Són molts els actes, però una de les coses que sí que m'agradaria destacar, Castells a banda, és el gran patrimoni de danses, de balls, d'entremesos que té el municipi.
1: Sí, és una Festa Major molt, molt completa pel que fa al cercaviles, no? els entremesos i figures. N'hi ha de molt històriques, algunes s'havien perdut en el seu moment i s'han anat recuperant, però bueno, estan molt arrelades, ja com han dit, hi ha moltes figures i molts balls complets que són pràcticament els protagonistes, no, d'aquests dies, vull dir, tant matins, anades, oficis, cercaviles, processons, balls dels empostissats i de més, doncs, són l'eix central de tots aquests, aquest patrimoni, no, aquests balls i aquestes figures.

0: I bo, escolta'm, de les activitats que hi ha, m'imagino que un dels elements centrals són castells. Formen part d'aquesta festa major de la Franquina, però si m'haguessis de dir alguna activitat que no és coneguda però que tu no et pots perdre, quina és?
1: Hi ha moltes coses que la gent no es pot perdre, que la gent no es perd, i més si és algú que no ha vingut mai a Vilafranca i la vol viure la més típica, la festa major, doncs, com s'ha de fer, es passarà quasi les 24 hores del dia al carrer. Però bueno, hi ha uns actes que són clau, no? Per exemple, el dia 29 o al migdia a les 12 hi ha la tronada, que és una mica el tret de sortida de la festa major. Sí que, com has dit, doncs hi ha altres dies previs i sí que hi ha actes, hi ha el pregó el dia 28 i demés, però com l'inici oficial de la festa major és la tronada, que és molt espectacular, es fa allà a la Rambla, una tronada que ressona per el centre, i hi ha doncs, tots els balls allà a punt, perquè després comença el Cercle Vila del 29, no canviem. Aquest és un acte emblemàtic, no?, i molt important que ningú es pot perdre. També diria, evidentment, els castells, m'has dit que no mencioni els castells,
0: no,
1: però...
0: No, sí, he dit que els guardàvem, però que, evidentment, ara ja toca parlar-ne. El dia central sí. És Sant Fèlix pels castells,
1: el,
0: no?
1: El dia 30 és, sí, és el dia gros, el dia més important, hi ha castells els tres dies, 29, 30 i 31, però l'actuació del dia 30... Doncs és molt important, sí que s'ha de tenir paciència perquè dura moltes hores, s'ha de portar aigua i un barret perquè fa molta calor, però bueno, és un acte molt important. I llavors també per poder gaudir bé tots els balls, a més fan els balls parlats, no? Que quan els veus en cert, evidentment només ballen, no fan tot el show. Si vols veure els balls tal qual, doncs el dia 31 al migdia, a l'empostissat, a la plaça de l'Ajuntament, doncs és un bon dia, no? Doncs per tant tens un acte central que és la tronada el 29, els castells el 30 i els balls a l'empostissat el 31. Això com a més destacats, però evidentment tot el dia hi ha actes i coses super xules i super importants.

0: de les coses més impactants i que val la pena, almenys un cop a la vida, passar-ho a veure, és l'entrada de Sant Fèlix.
1: Sí, el dia 30, doncs, s'entra Santa Maria, és a dir, 29, 30 i 31 es fan les processons, a la tarda comencen a la tarda i acaben, a vegades acaben l'endemà, imagina't si acaben tard. Són processons, doncs, on ha sortit el seguici i on acaba, doncs, amb l'entrada al sant a Santa Maria, el 29 i el 30, el 31 entra a casa un administrador o administradora, però clar, l'entrada del dia 30, que és el dia gros de Sant Fèlix, allà a Santa Maria, la plaça plena de gom, amb tot el, bueno, això, els diables, de tot, és que és tot, doncs és un acte molt guapo també. Després poder entrar dintre Santa Maria i gaudir dels gotjos, doncs també està molt bé, tot i que no és fàcil perquè hi ha moltíssima gent, la solució de la peluca d'anar i... Però bueno, si va amb temps i es guarda lloc, també és molt xulo veure els cotxes.
0: Molt bé, molt bé. Doncs escolta, Rei, que tingueu una molt bona festa de Sant Fèlix el proper cap de setmana. Recordem-ho, ja hi ha prèvies a partir d'aquest mateix cap de setmana, entre la novena, les captes, el pregó, com deies, el dia 28, i després s'allargarà amb l'1 de setembre, que és el dia de la Festa Major dels Petits, i la cloenda del dia 2 de setembre. I bo, gràcies per tenir la trucada al programa, que vagi molt bé la Festa Major.
1: Moltes gràcies, fins aviat.

Nosaltres que el deixem aquí, esperem haver-vos fet companyia aquest matí de dissabte i haver-vos despertat les ganes de sortir i viure al carrer un final d'agost que arriba carregat de seguicis, de castells, de foc, de música i sobretot molta plaça. Demà hi tornarem a ser amb una nova edició del Mans per continuar recorrent el país. A la producció del programa d'avui ha estat la Dolors Jonola i qui us parla, Quim Rutllant. Marxarem amb una sardana de Jesús Ventura amb la Copla Mediterrània, una formació que avui serà a Calafell, a les 8 del vespre.

0: Som mans. Som l'arrel a Catalunya Ràdio.
1: De Jesús Ventura, per tant, 5 lustres. Que tingueu un bon dissabte, un bon cap de setmana. Ens retrobem demà a les 6 del matí.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
2: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Està tallada la circulació de trens de les línies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 per la inundació de l'estació de Sant Vicenç de Calders. Tampoc es pot circular per la carretera nacional 340 entre el Vendrell i Torredembarra, que està negada d'aigua. Són les principals incidències d'una matinada de tempestes que han afectat sobretot el Baix Penedès i el nord del litoral del Tarragonès. Fins ara han deixat quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores i registres de més de 110 litres per metre quadrat al litoral nord del Tarragonès. Entre les 10 de la nit i les 6 d'aquest matí s'han acumulat al voltant de 140 litres per metre quadrat al Vendrell i Torredembarra, però en alguns punts es podrien haver superat els 200 litres. L'aigua també ha negat diversos carrers de Coma-ruga, on les imatges difoses a les xarxes socials mostren vies completament negades.
3: Mira, ja comença a caure.
4: Mira aquell el cotxe ja li tapa la matrícula,
2: Ha plogut també a Torredembarra 90 litres, amb més de 50 litres per metre quadrat en només mitja hora, molt per sobre de la previsió inicial, que manté activada l'alerta del pla Inuncat. A més de pluges molt abundants, en les properes hores també pot haver pedregades, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. L'Agència Catalana de l'Aigua, a més, un avís hidrològic al Baix Penedès per la situació meteorològica adversa, Protecció Civil, demana no apropar-se a les lleres ni travessar zones inundables perquè es poden produir augments sobtats de cabal de rius, rieres i barrancs. Més notícies que repassem amb la Maite Curto. Fracassen les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà.
5: A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels del 50% al seu veí del nord, després que hagi expirat l'ultimàtum de Donald Trump per arribar a un acord comercial. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir els seus treballadors i empreses. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses.
2: A Ucraïna, almenys dues persones han mort aquesta matinada en nous atacs russos.
5: Una de les víctimes ha mort a Kiev, on les autoritats han activat l'alerta per míssils balístics al sud del país, a la regió de Zaporizhia. Un dron rus ha matat un home i ha ferit quatre persones més. Tot plegat hores després que un atac rus matés almenys una quinzena de persones a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky.
2: Oriol Junqueras pressiona Junts per mantenir el cordó sanitari respecte a Aliança Catalana i considera que l'extrema dreta posa en perill la independència.
5: El líder d'Esquerra ho ha dit des de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada.
6: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
5: Les paraules de Junqueras arriben dos dies després que el secretari general de Junts, Jordi Turull, endurís el seu discurs contra els de Sílvia Orriols i també des de Prada advertís dels efectes nocius que té el partit ultradretà per l'independentisme.
2: En marxa la 33a edició del Festival Tradicionarius de les Terres de l'Ebre, Roquetes, al Baix Ebre. El certamen agrupa les veus més prometedores de la música d'arrel en una edició que es vol recuperar l'essència del festival. Tarragona, Jordi Barranca.
7: Per fer-ho, reivindiquen la música tradicional i donen el valor que es mereix al folklore ebrenc. La primera nit del festival l'ha protagonitzat Silvestres, un grup que fusiona la polifonia tradicional i mediterrània amb bases electròniques més modernes. Aquesta propera nit arriba el torn del nou disc de els Quicos, Jota per Copla. Arturo Gaya, codirector del festival i un dels integrants del grup.
8: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil, tornem una miqueta als orígens, i aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la Cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
7: Un festival que converteix un any més el recinte de l'Hort de Cruells de Roquetes en l'epicentre de la música popular dels Països Catalans.
2: En Esports, derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades.
5: El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès, el migcampista Tommy Marquès, per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. Livakovic juga al Dinamo de Zagreb, cedit pel Fenerbahçe.
2: L'Espanyol rep avui al Madrid a l'RC d'Estàdio. Manolo González destaca que és molt important, diu, que l'equip ataqui ordenat.
5: I al Mundial d'Hoquei Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre.
1: Fins aquí les notícies.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Hola a tothom, bon dia, benvinguts una setmana més al programa més clàssic de Catalunya Ràdio. Us proposem recuperar alguns dels moments més emblemàtics dels programes que realitzem a Catalunya Música i que a partir de setembre podreu escoltar de dilluns a divendres a la una del migdia a l'emissora de clàssica de 3CAT.
2: Molt bé, Albert, ja has fet la falca.
1: Sí, ja l'he fet.
2: Ja has fet la teva publi particular.
1: Bé, estem parlant amb emissores veïnes i germanes, més que veïnes germanes, germanes.
2: Absolutament. Sí. En tot cas, jo ara estava pensant això que diuen Albert Galceran i Pedro Pardo, són els homes clàssics. Tu, quan penses en un duet en el terreny musical,
1: sí,
2: ja que tu i jo som dues persones...
1: Som un duet també musical, no? Perquè parlem de música.
2: Ostres!
1: Parlem de música. Jo no sóc músic.
2: En tot cas, som un duet radiofònic.
1: Això sí.
2: Això segur. Sí,
1: no tenia dubte.
2: Però quan tu penses en un duet musical, en què penses?
1: Home, en un duo d'òpera. Esclar, no?
2: No sé per què t'ho pregunto.
1: Però també és veritat que al llarg de la història s'han produït duets directament legendaris més enllà de l'òpera. És a dir, la trobada de dos grans solistes fent música junts.
2: Exactament. I això és el que us volem proposar avui. Per començar, dos grans solistes del violí que junts feien coses espectaculars.

0: Com bé sabeu, aquesta setmana l'estem dedicant a grans duos de la història recent de la música, o el que és el mateix, no? A la relació entre grans intèrprets que han tingut carreres extraordinàries com a solistes, però que en alguna ocasió han decidit deixar de banda el seu rol de solistes, de grans protagonistes, per compartir aquest protagonisme amb algun col·lega.
1: Sí, és que, a veure, partint de la base que fer coses amb amics sempre és...
0: Ve de gust. Sí, sí, clar, per això els tenim els amics, no?
1: Exacte. Doncs jo t'he de dir, Albert, que si hi ha alguna cosa en aquesta vida que m'agrada és fer música amb amics músics. És una passada, és fantàstic. I si els amics, a més, són bons músics, doncs encara més.
0: Clar, pots tenir amics músics que no són bons músics, també és veritat, no? Llavors costa una mica
1: més. Però com que són amics, l'amistat és primer.
0: Ja, sí, això sí, és veritat. Doncs precisament això és el que van fer dos violinistes excepcionals. Un el coneixem força bé perquè no fa gaire li vam dedicar una setmana sencera i vam estar tota la setmana amb la boca oberta. I l'altre és un altre astre, podríem dir, del violí. Ens referim a Isaac Bellman, per descomptat, i Pinchas Zukerman.

0: I una mica com vam fer el programa anterior, doncs ja sabeu, ens agrada començar pel principi, sí que anem a posar una mica en context els dos violinistes. Fem una mica de memòria, tot i que, ja sabeu, Pellman, en vam parlar fa poc, podeu recuperar la setmana que vam dedicar íntegrament sempre que vulgueu al nostre web, dins de Pellman.
1: Exacte, catmusica.cat/romesclàssics, fiqueu Pellman i trobareu tots els capítols que li hem dedicat, però fem una mica de memòria perquè, evidentment, parlem de moltes coses, la vida ens porta a reflexionar sobre moltes qüestions i potser hem oblidat, no? Va néixer a Tel Aviv l'any 45, és una de les figures més estimades del violí modern per mèrits propis, format a Estats Units, especialment a la Juilliard School, es va donar a conèixer internacionalment molt jove i aviat es va convertir en un referent tant del repertori concertístic com de música de cambra.
0: I quantes vegades vam destacar el seu estil, que exacte, es distingeix per un so ample, ample, càlid i cantàbile, allò que dèiem tant, que té una capacitat excepcional per fer cantar el violí com si fos una veu humana, tant en obres com el concert de Tchaikovsky, per exemple, com en peces més íntimes de música de cambra, Pellman doncs transmet una immediatesa emocional molt directa i, home, algú diu que sense artificis, però quan veus allò realment són focs artificials.
1: Absolutament, només cal escoltar aquesta fantasia Carmen Opus 28 de Sarasate interpretada per ell, que és una bogeria. Només assumible amb un suport tècnic increïble, no? I aquesta gran expressivitat. Per tant, tot plegat fa que sigui un dels violinistes més valorats de la història recent, havent col·laborat també amb bandes sonores tan memorables com, ni més ni menys, que la pel·lícula de Spielberg, La llista de Schindler, amb música de John Williams.
0: Sí, jo crec que Pellman doncs, ja el tenim ben situat, ja n'hem parlat molt últimament, però qui és Pinchas Zukerman? Doncs anem a fixar-nos-hi.

0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do aquest cinquè moviment de la Sinfonia Espanyola en re menor, opus 21 de Lalo, amb direcció de Zubin Mehta, amb la Filarmònica de Los Angeles i Pinchas Zukerman al violí. Doncs bé, d'aquest violinista podríem dir que és una miqueta... Quan parlem de figures tan top, diem una mica el mateix sempre, perquè és que són tan extraordinaris, perquè figura singular dins el panorama violinístic contemporani, clar, no només per una carrera molt llarga, sinó també per una identitat musical molt definida, basada en aquesta recerca de la noblesa en el so, no? Aquest control i una fidelitat profunda de la tradició clàssica.
1: Ell va néixer a Tel Aviv, també, l'any 1948, té 77 anys, amb una família de músics, i és una de les figures més representatives de la gran tradició violinística del segle XX. De fet, el seu talent va ser reconegut molt aviat, fins i tot per músics i impressionants, com per exemple Pau Casals.
0: Sí.
1: Pau Casals va marcar molt el seu futur, ja que gràcies al seu suport es va traslladar als Estats Units per estudiar a la Juilliard School, on va ser deixeble del llegendari pedagog Ivan Galamian.
0: Des de molt jove va iniciar una carrera internacional ja molt sòlida, actuant amb les principals orquestres i consolidant-se no només com a violinista, atenció, sinó també com a violista, i amb el temps com a director d'orquestra. A més, la seva vinculació amb la National Arts Center Orchestra, de la qual en va ser director musical durant anys, reflecteix aquesta evolució, no?, cap a una visió més global de la música, en aquest cas ja en el rol de director.

0: El tret més distintiu de Zuckerman és el seu so, eh? És un so ampli, rodó, homogeni, sostingut per una tècnica d'arc extraordinàriament estable, que és dificilíssim tenir una bona tècnica d'arc. El seu vibrato és controlat, mai excessiu, i la seva manera de frasejar, doncs, evita qualsevol exageració.
1: Quan dius la tècnica d'arc, vols dir això, no? Que el so sigui sempre homogeni malgrat vagis movent l'arc.
0: Sí.
1: És a dir, que no es noti que mous l'arc.
0: I el control de l'arc és molt difícil, perquè, fixa't, tu quan tens, diguéssim, imagineu-vos ara que esteu amb un violí i teniu l'instrument damunt de l'espatlla esquerra, no?, i aguanteu el mànec, diguéssim, amb la mà esquerra i amb el braç esquerre, i amb la mà dreta teniu l'arc agafat per una punta. Per tant, no per la meitat,
1: clar,
0: que
1: clar.
0: Controles més. Imagineu-vos que agafeu un bastó, qualsevol pal, no? Si l'agafes per la punta és més difícil. Doncs aquella punta és la que ha de tocar la corda.
1: Has de tenir la mateixa força a la punta, que al centre, que al final de l'arc, no?
0: Exacte. I llavors, clar, la distància és molt difícil, no? Mm. I de vegades, quan has de fer un harmònic, has de fer una nota molt suau, i estàs a la punta i estàs molt nerviós, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui...
1: Es magnifica.
0: Clar, això és com quan tens una batuta a la mà i estàs molt nerviós, i llavors tu no et dones la sensació de que estàs tremolant, i la punta de la batuta...
1: La punta es veu molt, clar.
0: És molt moltíssim, eh? Per tant, la tècnica d'arc és imprescindible per tots els instruments de corda fregada.
1: Exacte. De fet, si escolteu atentament com toca el violí Zuckerman, us adonareu que transmet aquesta sensació de serenitat, no?, i un domini absolut. Allò que diem a vegades, no?, que escoltem aquests intèrprets extraordinaris i toquen coses complicadíssimes, que semblen fàcils, interpretades per ells. Això és una qüestió de control, no? Aquesta estètica, a més, buscant aquesta serenitat, el situa clarament dins d'una línia interpretativa que prioritza la bellesa del so i la coherència formal per damunt d'aquest efecte més teatral, no? Aquest afectisme que a vegades alguns intèrprets busquen.
0: Sí, en aquest sentit, Zuckerman representa una concepció profundament clàssica de la interpretació. No busca reinventar les obres, sinó aprofundir-hi amb respecte, amb claredat, amb equilibri, no? La seva música mai és ostentosa, allò, mai fa circ, no? És sòlida, estructurada i alhora, doncs, intensament expressiva dins d'uns límits controlats.
1: Un element que també és molt interessant en la seva carrera és que té, podríem dir, com a músic, una doble identitat. Perquè tu dius, un instrumentista, generalment dius, tu quin instrument ets? Jo soc piano, no? O jo soc violí. Doncs Zuckerman és violí, sí, però també viola.

0: Aquesta dualitat amb els instruments, no? Amb la viola i el violí, de fet, estem escoltant ara el primer moviment del concert per a viola Opus Postum de Bartók. És important destacar-lo perquè en Zuckerman no és només un extraordinari violinista, sinó també violista, tal com estem escoltant ara mateix de fons.
1: I, de fet, això... A veure, no puc assegurar-ho 100%, però és un sentiment que tinc, que penso, no? Que aquesta experiència amb la viola, clar, és un instrument amb una tessitura més central, un timbre més fosc, no? Doncs jo crec que, home, una cosa ha d'influir l'altra, no, Albert?
0: O jo sigui, crec que sí.
1: El fet de tocar la viola i tenir aquest so, doncs ha d'influir clarament el seu so violinístic, que tendeix a ser precisament més dens, potser més cantat, potser menys brillant, no?, en el sentit superficial.
0: De fet, abans quan escoltàvem el Lalo, si el recupereu, exacte, el Lalo interpretat per Zuckerman, us adonareu que... I el compareu amb...
1: Feu la comparació.
0: Clar, amb Pelman, per exemple, sí, us adonareu que Pelman és un so brillant, un so molt més prim. Mm-hmm. En canvi, amb Zuckerman el so és menys brillant, més dens. Ara, i és tot, el que hi ha a la partitura. Sí,
1: sí. No, està clar que aquesta qualitat li confereix una profunditat tímbrica poc habitual quan toca el violí.
0: Al final, això és positiu en el sentit que aconsegueix un so molt personal, mm-hmm, a Zuckerman. I ara que tenim els dos violinistes, o violinista i violista alhora, mm-hmm, ubicats, anem a fixar-nos en la relació entre Isaac Pelman i Pinchas Zuckerman. Mm-hmm.

0: I centrant-nos en Pelman i Zuckerman, el primer que hem de tenir en compte és que, de la mateixa manera que passava amb els protagonistes del programa anterior, Argerich i Freire, aquests dos grans pianistes, doncs bé, que la relació entre Pelman i Zuckerman no respon a la idea d'un duet estable, no?, amb una trajectòria programada conjunta, sinó cadascuna fent la seva carrera, amb enormes èxits, amb enorme qualitat, i hi havia una amistat personal de fons que es traduïa en trobades musicals plenes d'aquesta naturalitat de dos amics que fan música de manera extraordinària perquè eren dos genis del violí.
1: Clar, de fet, quan comparteixen escenari, la sensació no és la de dos solistes competint, sinó la d'un diàleg viu, no? Flexible, fins i tot com si estiguessin jugant, no?
0: Clar.
1: Una mica.
0: Estan gaudint amb el seu instrument, no?
1: Exacte.
0: En el qual els dos són dos genis. De fet, també hi ha elements en comú, no? El fet que els dos tinguin la mateixa escola, tenen el mateix origen, etc. Hi ha un llenguatge musical i una sensibilitat comuna. Això facilita aquesta complicitat immediata, no? Frasegen junts, respiren junts i, sobretot, el que és molt important i reivindiquem molt en aquest programa, no?, que s'escolten mútuament.
1: Clar, sí, sí. De fet, el repertori per a dos violins no és que sigui immens, però Pelman i Zuckerman el van abordar amb intel·ligència, combinant obres originals amb transcripcions i peces de caràcter virtuós, així com obres, evidentment, també per violí i viola, que també doncs, han interpretat i enregistrat.
0: De fet, un dels pilars del seu repertori és Mozart. En aquestes obres, Mozart construeix un diàleg perfectament equilibrat entre les dues veus, sense jerarquies. Pelman i Zuckerman hi excel·leixen per la seva capacitat de mantenir la claredat del contrapunt i, alhora, dotar la música d'una naturalitat gairebé conversacional. Fer fàcil allò que és difícil. No?
1: Exacte, sí, sí. De totes maneres, també han buscat la teatralitat, i han desplegat doncs, la seva genialitat. Fixa't, amb obres de compositors tan distants i tan diferents com Pablo de Sarasate o fins i tot Händel.

0: Quin gust escoltar-los, eh? Quin gust escoltar-los.
1: És una passada.
0: També és veritat que si busqueu gravacions de Pelman i Zuckerman amb obres de Sarasate, les trobareu, però per separat. Uh-huh. Sí, Pelman interpretant Sarasate i Zuckerman interpretant Sarasate, però no junts. De fet,

0: de les més refinades d'aquest fantàstic compositor i una de les més importants per violí, viola i orquestra.
1: Sí, escrita cap a l'any 1779, combina l'esperit del concert amb l'equilibri de la sinfonia, creant un diàleg elegant entre els dos solistes i l'orquestra. De fet, un dels seus trets més singulars és que la viola té un paper igual al del violí, fet poc habitual en l'època.
0: I fins i tot Mozart va modificar l'afinació, l'escordatura, no?, per donar-li més brillantor a l'instrument.
1: Doncs vinga, va, no en parlem més. Escoltem el tercer moviment, el Presto, de la Sinfonia Concertant amb mi bemoll major per a violí i viola, amb Isaac Pellman al violí, Pinchas Zukerman a la viola i la direcció de Zubin Mehta amb la Filarmònica d'Israel.

Repassem el més destacat a aquesta hora. No circulen trens de diverses línies de rodalies i regionals del sud del país, ni tampoc es pot circular per la Nacional 340 entre el Vendrell i Torredembarra per inundacions. Tot això arran de les intenses pluges que afecten el Baix Penedès i el nord del litoral del Tarragonès. S'ha arribat a quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores en algunes poblacions de la zona. Els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs, mentre el primer ministre canadenc ha dit que igualarà els aranzels per protegir l'economia del seu país. I dels esports, destaca la derrota del Girona segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení, mentrestant, ha guanyat el trofeu Gamper contra el Brighton anglès després de superar per 3-1 les angleses. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables i també té encarrilat el fitxatge al porter croat Livakovic, que arribaria en aquest cas l'any que ve, un Livakovic que juga al Dinamo de Zagreb, cedit pel Fenerbahçe. I l'espanyol, també afegirem que rep avui al Madrid, a l'RSC Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat.

0: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
1: Comencem, passen 2 minuts a 8:15 del matí, us ho destacàvem amb titulars, carrers inundats, vies de tren negades d'aigua i la Nacional 340 acaba d'obrir-se el trànsit i està tallada entre el Vendrell i Torredembarra. Són les principals afectacions de les intenses pluges que han afectat el Baix Penedès i el nord del litoral del Tarragonès. Fins ara aquestes precipitacions han deixat quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores i registres de més de 110 litres per metre quadrat al litoral del Tarragonès.
2: Des de la 1, de manera interrompuda, doncs ha plogut i això, més de 130 litres, i per tant tota la franja marítima la tenim inundada, amb alguna situació complicada perquè hem hagut de refugiar un centenar de nois que estaven a una discoteca amb una escola. Hi havia cert perill i sobretot tenien fred, evidentment, mullats i amb fred, doncs ha sigut una situació complicada. Ara estan en una escola tranquils, esperant que passi la pluja i sobretot que marxi l'aigua, perquè està bastant tot inundat i les carreteres, la Nacional 340, doncs tallada.
1: Són declaracions de l'alcalde del Vendrell, Canet Martínez, en declaracions a 3Cat Info. A aquesta hora el que podem fer és ampliar la informació d'aquesta zona, d'aquestes precipitacions amb...

0: el nostre company a la demarcació de Tarragona, el Ricard Buigas. Què tal, Ricard? Bon dia.
1: Hola, Maria. Molt bon dia. Nosaltres estem a Torredembarra, concretament a la platja de Torredembarra. Aquí s'han acumulat 90 litres per metre quadrat, amb més de 50 litres en uns 30 minuts. O sigui que ha sigut un dels focus, diguéssim, intensos d'aquesta línia de tempestes. Hem pogut veure torrents que baixen amb força, com per exemple el que va al costat de la carretera que connecta l'AP7 amb la Nacional 340 i també alguns camps anegats d'aigua, com bé sentíem ara mateix l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. El Vendrell, el Baix Penedès, ha estat un dels punts també afectats per aquesta línia de tempestes. Com bé destacava, bàsicament, de forma preventiva, s'han hagut de desallotjar aquests 100 nois que estaven en una discoteca i traslladar-los fins a una escola. Pel que fa a les afectacions que encara continuen en marxa, destacar un que afecta, evidentment, la circulació, la de trens, perquè hi ha una afectació d'inundació al nus ferroviari de l'estació de Sant Vicenç de Calders, també en terme municipal del Vendrell, amb afectació sobretot a les línies del sud, l'R2 sud, l'R4, l'R13, l'R14, l'R15... l'R17 i l'RT2, una altra també zona afectada, com bé destacàveu, és la Nacional 340, que ha hagut de ser tallada precisament també per l'acumulació d'aigua entre Torredembarra i el Vendrell.
0: Doncs és l'última hora que us expliquem a 3CAT Info i a Catalunya Ràdio amb el Ricard Buigas sobre terreny in situ després d'aquestes precipitacions que han deixat registres, que ara ens ho destacava, de gairebé 200 litres per metre quadrat en aquestes àrees de la Costa Daurada tarragonina, especialment Baix Penedès i litoral nord del Tarragonès. Des de Torredembarra, Ricard Buigas, passen 5 minuts a 7:45. Gràcies, fins ara.
1: Bon dia.
0: Seguim endavant, passen 5 minuts a 7:45 del matí. Fracassen les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà per frenar la imposició dels aranzels de Donald Trump, que va posar un ultimàtum per arribar a un acord comercial. A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels del 50% al seu veí del nord sobre uns 20 milions de dòlars. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir els seus treballadors i també les seves empreses. En aquest cas, el representant comercial dels Estats Units han fet responsable al Canadà del fracàs de les converses i, segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible hores abans. De fet, Trump havia explicat el seu optimisme, s'havia mostrat convençut de la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà, que finalment, com us expliquem, no ha acabat arribant. També de l'àmbit internacional hem de parlar-vos d'Ucraïna, perquè almenys dues persones han mort aquesta matinada en nous atacs russos. Una de les víctimes ha mort a Kiev, on les autoritats han activat l'alerta per míssils balístics. Al sud del país, a la regió de Zaporilla, un dron rus ha matat un home i ha ferit quatre persones més. Tot plegat l'endemà de l'atac mortal rus en un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferides, alguns dels quals es troben en estat greu, aquests ferits. 9 persones continuen també desaparegudes sota la runa. Tornem a casa nostra perquè l'economia, en aquest cas Alemanya, de l'àmbit internacional, continua patint per l'absència de pluges d'aquest estiu. A poc a poc, l'increment dels costos del transport per carretera, molt més car que la via fluvial, es traslladen als consumidors. Segons el Club Automobilístic d'Alemanya, els estats federals que voregen el Rin ja paguen els combustibles molt més cars. Sapiguem-ho tot plegat des de Berlín amb el corresponsal Jordi Regàs.
2: El nivell d'aigua del Rin continua sense recuperar-se i això comença a tenir greus conseqüències pel transport de mercaderies a la República Federal. Pel Rin viatgen minerals, carbó, cereals, però també petroli. Algunes de les refineries es troben a l'interior del país, a tocar del riu. El nivell de l'aigua impedeix, però, que hi arribin les barcasses. Cal recórrer a camions cisterna que són més cars i això es nota a les benzineres, tal com explica Captain Van Randenbock, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
3: Dels baixos nivells de l'aigua i dels costos elevats del transport estan afectades sobretot les regions que depenen del subministrament a través del Rin. A nivell regional sí que veiem un efecte clar del voltant d'uns 7 o 8 cèntims.
2: A la República Federal hi ha uns 7.500 quilòmetres en vies d'aigua dolça per on circulen les mercaderies. carreteres que una part important no siguin transitables o que els vaixells només puguin fer-ho amb part de la càrrega és un problema important. Si, com tothom espera, plou aviat, a finals de setembre es podria recuperar la normalitat.
0: La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació, per tant, contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, a la platja del Trampolín, desallotjada el dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, és portaveu de l'ONG Elin.
4: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
0: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i saudís a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i també l'oportunitat del dret d'asil. I això que sentim és el so dels primers enterraments que s'han fet aquest divendres dels cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que encara no s'havien pogut repatriar. Es tracta, en aquest cas, dels primers enterraments. Encara queden, de fet, més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional que s'ha instal·lat a l'Hospital Militar de Ceuta. També Pedro Sánchez encarrega al ministre de Política Territorial la coordinació d'aquesta crisi a Ceuta. Ángel Víctor Torres assumirà 3 setmanes més tard de l'entrada massiva la gestió de l'emergència que segueix enquistada per falta d'espais d'acollida. Ho ha avançat el periòdico i ho ha confirmat des del Ministeri a 3cat.info. Torres coordinarà tots els ministeris implicats, té experiència en crisis migratòries per la seva etapa com a president de les Canàries, també va ser, a més, ministre que va liderar la reforma de la llei d'estrangeria i ara haurà de batallar amb els governs autonòmics, la majoria dels quals del PP, pel futur trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península. El Col·legi de Treball Social proposa una nova eina de diagnòstic que ha de permetre detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. És l'anomenat termòmetre social i està pensat perquè els professionals el puguin fer servir durant les visites domiciliàries sense la necessitat de tenir coneixements tècnics de la matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents per frenar i prevenir una problemàtica que no para de créixer. És una crònica de la Laura Cugat.
5: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la vulnerabilitat energètica, sobretot a l'hora d'identificar aquells factors que d'entrada poden quedar més ocults, però que a la llarga poden causar un greu impacte. Es tracta d'una aposta del Col·legi de Treball Social desenvolupada per la Universitat de Huelva, Andalusia, que compta amb 15 indicadors estructurals, socials i de context. Alicia Fernández, treballadora social i membre de la Junta de Govern del Col·legi, destaca els més rellevants.
6: Els aïllaments tèrmics, la manca de climatització, habitatges molt antics, el fet que hi hagi persones dependents. També el context, depenent del barri, depenent de la ciutat on es visqui, no? El nivell de calor, de fred que es puguin viure en aquests contextos.
5: I molta atenció també amb la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn o no sap interpretar els conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum energètic. Des del Col·legi de Treball Social adverteixen que les reiterades onades de calor estan empitjorant les situacions de pobresa a la llar, tenint en compte que una de cada 4 persones es troba en situació d'exclusió social a Catalunya. Una condició que cada vegada afecta més col·lectius, com ara treballadors en actiu o gent gran amb pensions molt baixes, especialment les dones. Per tots aquests motius, Fernández ressalta l'abast que pot tenir aquest recurs.
6: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar les persones de la seva llibertat de consum perquè puguin pagar-ho.
5: Des de l'entitat volen plantejar aquesta nova eina al Departament de Drets Socials a partir del setembre, insistint en la necessitat d'ampliar les polítiques actuals d'intervenció i prevenció.
0: I l'home detingut per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, el tarragonès, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. Els Mossos l'havien arrestat per un delicte d'atemptat a l'autoritat. Des de Tarragona, la crònica és de Clara Chavarría Domingo.
7: El detingut és un home de 43 anys, conegut del regidor. L'incident va ser dijous, quan l'agressor va anar a l'Ajuntament a recriminar uns fets vinculats amb la festa major i va agredir el primer tinent d'alcaldia i exalcalde Antonio López. El cas arribarà a judici després que les dues parts no hagin arribat a cap acord aquest divendres en seu judicial. L'agressor ha quedat en llibertat, investigat pels delictes de lesions lleus i atemptat a l'autoritat. A més, s'ha acordat una mesura d'allunyament i incomunicació com a mesura cautelar. L'alcaldessa del Catllà, Alba López, ha lamentat els fets en declaracions a 3Cat Info.
8: La violència mai ha de ser la resposta ni la solució a cap tipus de conflicte. Per sort no és habitual. Sí que podem interpretar algun altre tipus de violència com amenaces o coaccions, però per sort no havíem arribat mai a agressions físiques.
7: Els partits de l'oposició també s'han afegit a la condemna de l'equip de govern.
0: I abans del temps, encara us explicarem que avui fa un mes de l'esvoranc provocat per la caiguda d'una paret en un pou de les obres de soterrament de les vies de la línia R2 a Montcada i Reixac, tocant al barri de Vallbona de Barcelona. L'esfondrament va engolir una grua de grans dimensions, però no va deixar ferits ni tampoc danys estructurals als habitatges més pròxims. Una de les conseqüències va ser la interrupció de la circulació dels trens de Rodalies de les línies R2 Nord, R2 i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. El servei es va restablir 4 dies després. Pel que fa el motiu de l'esfondrament, Adif ho atribueix a la presència d'aigües freàtiques i d'aqüífers a la zona, que se sumen a la complexitat geològica del terreny. Tot plegat va originar un fort moviment de terres i el posterior esfondrament de la part alta de la paret d'un pou. Les obres de reparació van consistir a omplir l'esvoranc de formigó, estudiar qualsevol moviment de terres i també garantir l'estabilitat de la zona. En punt, 7:45 del matí.
9: El temps.
0: Amb el Néstor Gómez.
10: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat. De matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara més. Les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la Costa Central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
0: Seguim endavant en connexió amb 3Cat Info i Catalunya Ràdio. Un jove de 23 anys ha mort aquest divendres mentre treballava en una casa a Esterri d'Àneu, a la comarca del Pallars Sobirans. Ho explica des de Lleida el Pere Joan Álvarez.
11: L'accident laboral s'ha produït quan li ha caigut a sobre una paret de pedra mentre treballava en les tasques de rehabilitació d'una casa. El sinistre ha passat al voltant de les 10 del matí. Diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació dels Mossos d'Esquadra, a més de 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, s'han desplaçat fins al lloc. Tal com marquen els protocols habituals en accidents laborals amb víctimes mortals, els Mossos han informat dels fets al jutjat i al Departament d'Empresa i Treball.
0: Els Mossos, per cert, també investiguen un tiroteig que hi ha hagut la matinada passada en un domicili del barri d'Artigues, a Badalona, on ha acabat ferida una dona. A la víctima l'han hagut de traslladar a l'hospital sense que la seva vida corri perill i els Mossos han detingut l'autor dels trets. Els fets han passat pels vols de 4:45 de la matinada. El Departament d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per esclarir aquests fets. El metro de Barcelona obre interrompudament aquest cap de setmana amb motiu de l'última nit de les festes de Gràcia i també l'inici de les festes de Sants. Per tant, TMB reforça el servei amb un 10% més d'oferta de trens a la línia L3 i també un dispositiu especial d'atenció, seguretat i neteja dins de les estacions amb més afluència. Els trens circularan des de les 5 d'aquest divendres a la matinada fins al diumenge 23 a les 12 de la nit. És una mesura que facilitarà la mobilitat de les persones que assisteixin a les activitats programades durant tot aquest cap de setmana. I també en clau de capital catalana us explicarem que l'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques i amb 800 la compra de bicicletes de càrrega. Per tant, Barcelona aposta per la mobilitat urbana amb aquest vehicle i són unes ajudes que començaran el 2027 amb 1 milió d'euros anuals i en principi es repetiran durant 4 anys amb la finalitat d'impulsar la mobilitat sostenible a la ciutat. Es calcula en total que se'n beneficiaran unes 8.000 persones. La primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona és Laia Bonet.
12: Volem generar totes les condicions per incrementar l'ús de la bicicleta. I això vol dir més seguretat, amb una estratègia d'aparcaments segurs, per facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques i així cobrir distàncies més llargues i desnivells i recosir i millorar la infraestructura a punts claus de connexió entre eixos i a cruïlles.
0: Palamós, el Baix Empordà, tanca temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per seguretat. Han vist que el camí de la zona que es va cremar el novembre va erosionant més ràpid i, a més, hi ha risc de despreniments a Cala Corps. Des de Girona, Núria Paraire.
13: Un dels trams tancat és el que va patir un incendi el novembre que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat que, segons l'alcaldessa Maria Puig, hi farà accions de regeneració.
14: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar.
13: Al tram del mirador de Cala Corps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí depèn hi pugui fer millores.
0: Més qüestions. La gent gran que viu sola, els adolescents i les persones migrants sense xarxa són alguns dels col·lectius que es poden veure més afectats per la soledat no desitjada durant l'estiu. Els experts alerten que el canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances, incloent-hi metges i professionals de la salut mental, poden empitjorar el benestar emocional d'aquestes persones amb riscos que poden arribar a ser molt greus. Ho detalla Montse Villalobos, és psicòloga i responsable d'acció comunitària de la Fundació Ajuntament Ajuda i Esperança.
15: I fa que puguin arribar a generar ideacions dolentes que van sent recurrents a la teva ment, que et fan pensar que no val la pena viure.
0: Durant aquests mesos, Villalobos recomana estar més atents i acompanyar les persones que poden patir aquest malestar.
15: Conversar amb l'altre, a vegades no necessàriament parlar. Ser al costat d'una persona pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
0: Per qualsevol dubte o emergència, Salut compta amb el telèfon 061 disponible a les 24 hores del dia. Si el que es necessita és suport emocional, la Fundació Ajuda i Esperança té a disposició el telèfon de l'Esperança, el 93 414 48 48.

0: El Festival de Música de Torroella de Montgrí ha tancat l'edició aquest divendres, ho ha fet amb un balanç més que positiu, tant per l'assistència com per la fidelització del públic, segons la seva directora Montse Faura. Al punt final l'han posat la recreació d'un carnaval barroc de la Poema Harmònic i un recorregut per l'univers del compositor anglès renaixentista John Dowland. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
1: Després de 46 edicions, la directora del Festival de Música de Torroella, Montse Faura, destaca que més enllà de les xifres, el més important és la resposta del públic.
2: El balanç és molt positiu, sobretot per la resposta i la confiança del públic. Hem tingut una ocupació extraordinària i molts concerts amb entrades exaurides, fins i tot en una edició en què hem pogut ampliar l'aforament en diverses cites. Però més enllà de les xifres, em quedo amb la qualitat artística i amb la relació que s'ha produït entre els artistes, el públic i Torroella.
1: Afegeix ara que un dels reptes és continuar mantenint aquest nivell de programació.
2: Veure que el públic vol tornar i que els artistes tenen ganes de venir i formar part del festival és probablement un dels nostres patrimonis més valuosos. I aquesta confiança ens obliga a continuar sent exigents, a assumir riscos i a mantenir viva la capacitat de descoberta.
1: Aquesta edició amb el lema L'amor també deixa rastre s'ha centrat en el diàleg entre el present i la memòria, amb una quinzena de propostes, algunes amb les entrades exaurides, com el concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Thalys Scholars o la del virtuós de la mandolina Avi Avital.
0: I abans dels esports, també de la crònica cultural, us explicarem que l'heroïna feminista Lola Vendetta també ha hagut de fer front a la violència masclista. El personatge creat per Raquel Ribarrossi, que des del 2013 defensa les dones amb una katana, viu l'episodi més fos de la seva vida a Catanazo a l'amor romàntico, dos volums publicats per Planeta Còmic. A la història hi veiem la desconstrucció dels mites afectius, un passat de maltractaments i la sanació personal. Per l'autora, Lola Vendetta era qui havia de viure aquesta realitat.
3: Què tenim al cap que són, no, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític com hem fet a la humanitat per arribar a aquest punt, no?
0: Raquel Ribarrossi dona al còmic l'esperit èpic que creu que ha de tenir una història de maltractament per la seva experiència amb les víctimes. A més, també reconeix que és l'episodi més fosc que ha dibuixat mai.
3: És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte. I al mateix temps em diu, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important a vegades per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia les dones, no?
0: I els Mossos actuaran si es produeixen incitacions a l'odi durant la manifestació d'aquest dissabte a Barcelona convocada pel moviment d'extrema dreta xenòfoba Save Europe Act. Ho ha assegurat el Departament d'Interior en un comunicat. La policia té previst reforçar el dispositiu policial per poder detectar possibles infraccions administratives o penals i posar-les en coneixement de la Fiscalia. Esports. Una actualitat esportiva que repassem amb el Pau Dax.
4: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del Gamper femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seiki ha empatat per les angleses al minut 12, Pina ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
5: Ha habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
4: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí, en aquest cas el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club laurana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club laurana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesna. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
6: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola. Y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
4: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
7: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic que et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan perdem la pilota.
4: L'Espanyol no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest dissabte José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
8: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien.
4: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. En tenis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Thomas Echeverry per 6-3 i 7-6. En motor, el pilot britànic George Russell de Mercedes sortirà aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. I també aquest dissabte arrencarà a Mònaco la Vuelta, que es celebrarà fins al 13 de setembre, amb el gran al·licient de veure el pentacampió del Tour Tadej Pogacar com a gran protagonista.

0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
1: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dissabte, 22 d'agost de 2026.
0: L'informatiu.
1: Calafell rep una subvenció del GALP, Costa Daurada, per impulsar la pesca local, el mercat municipal i el patrimoni marítim. L'objectiu és promocionar el consum de peix de proximitat, la divulgació del patrimoni pesquer i la dinamització del mercat municipal. De seguida ampliem aquesta notícia, que és la que encapçala els informatius d'avui. Abans, fem un repàs dels titulars. Calafell comença el procés d'adjudicació dels habitatges de lloguer assequible. A la secció cultural parlem amb l'Anna de la llibreria Papiol de Calafell de les lectures de més èxit durant aquest estiu i de l'auge imparable de la novel·la negra. Calafell convoca una nova campanya de bons. L'Ajuntament hi destinarà 100.000 euros i es durà a terme entre el 13 i el 30 de novembre, amb dos inclosos. La xarxa vandrellenca demana més seguretat a les rotondes de la C-51. També a la plana comarcal, al Parc de Bombers del Vendrell, porten més d'11 mesos sense desfibrilador extern automàtic. A la plana general, el Bizum s'estrena als comerços aquest estiu amb un ús residual per part dels clients. I al Camp de Tarragona, el Museu Arqueològic de Tarragona reobrirà per Nadal després de 8 anys tancat per obres. I al bloc esportiu aprofitem els darrers dies d'estiu per seguir endinsant-nos al mar, que també es converteix en un espai per desconnectar, trobar l'equilibri i practicar esport d'una manera diferent. És la proposta de Wave Riders, que durant els mesos d'estiu ofereix sessions de subyoga, una activitat que combina els exercicis i les postures pròpies del ioga amb la pràctica del paddle surf.
0: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
1: Com dèiem al començar, Calafell rep una subvenció del GALP Costa Daurada per impulsar la pesca local, el mercat municipal i el patrimoni marítim. Així doncs, l'Ajuntament de Calafell, segons informa el mateix consistori, ha rebut una subvenció de 23.179,31 euros en el marc dels ajuts del grup d'acció local pesquer Costa Daurada, finançats pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura. També del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. L'ajut ha estat concedit per desenvolupar el projecte Mar, Mercat i Territori, posada en valor de la pesca de la Costa Daurada, una iniciativa que té com a objectiu reforçar el vincle entre el sector pesquer, la gastronomia, el comerç de proximitat i la ciutadania, tot impulsant també una economia blava, sostenible i arrelada al territori. El projecte ha estat seleccionat pel GALP Costa Daurada dins la convocatòria dels ajuts destinats al desenvolupament local participatiu del FEMPA, en considerar que compleix els criteris establerts per fomentar la diversificació econòmica, la promoció del patrimoni marítim i el desenvolupament sostenible de les comunitats pesqueres. Amb aquesta subvenció, l'Ajuntament podrà desplegar un conjunt d'actuacions destinades a posar en valor la pesca de la Costa Daurada. Gràcies a aquesta subvenció, l'Ajuntament està impulsant un conjunt d'accions que inclouen activitats divulgatives durant la Fira del Mar, un cicle de show cookings al Mercat Municipal de Calafell amb producte pesquer de proximitat i la incorporació d'una cuina modular professional que permetrà donar continuïtat a aquestes activitats al llarg de l'any.
0: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
1: Més notícies recents del nostre municipi. Calafell comença el procés d'adjudicació dels habitatges de lloguer assequible. La Generalitat ha facilitat el contacte de 321 persones com a candidats per a l'adjudicació d'un habitatge de lloguer assequible que l'Ajuntament ha promogut al costat de l'Institut Camí de Mar. Ahir divendres es va notificar per mail i burofax a tots ells aquest fet. Alguns correus han estat retornats per no tenir l'adreça operativa o correcta correctament. No obstant, a partir de dilluns, l'empresa Llogeralia iniciarà els contactes telefònics seguint l'ordre establert per la Generalitat per a comprovar la situació de cada un dels possibles adjudicataris d'un habitatge. Si aquests compleixen els requisits, se'ls adjudicarà ja un pis dels 110 que té la promoció. Per tant, des d'avui i els propers dies, estigueu atents.

0: I avui a la secció cultural parlem amb l'Anna, de la llibreria Papiol de Calafell, de les lectures de més èxit durant aquest estiu i de l'auge imparable de la novel·la negra. El fenomen de l'estiu és el Mordoku, un llibre de passatemps del canadenc Manuel Garant.
1: El número 1 en diferència és el fenomen de l'estiu, és el Mordoku. Són 80 enigmes de lògica i assassinats. Per tant, per qui no ho conegui, és una combinació de sudokus i enigmes. No és una novel·la, és un passatemps. I a mi m'encanta que estigui en el número 1 dels més venuts, perquè això demostra que la gent no només busca llibres per llegir, sinó que també el busca entreteniment, busca desconnectar, busca passar una estona fora de les pantalles. I això és genial. O sigui que jo, la meva enhorabona al seu autor, perquè és fantàstic.
0: Un altre dels llibres de millor rebuda és la novel·la La mala hija, de Pedro Martí.
1: Un llibre que potser no és viral, no és aquests amb els booktokers, els tiktokers i tal. És un llibre que ha funcionat molt al boca a orella. És una novel·la negra, es diu La mala hija, del Pedro Martí. I aquí el que trobem és la desaparició d'una noia que a partir d'una investigació van apareixent secrets familiars i coses del passat que ningú vol explicar. Llavors, és una novel·la llarga, com podeu veure, són 600 pàgines, però bueno, que ningú s'espanti perquè té molt bon ritme i vas avançant molt, o sigui que enganxa.
0: A la literatura catalana, l'Anna ens porta El joc del silenci, de Gil Prat sobre Roca.
1: És un dels grans fenòmens de la literatura en català. Ja va sortir per Nadal, ja es va vendre molt, per Sant Jordi també, però és que ara l'estiu continua, perquè si cas després en parlem, no?, de què té la novel·la negra que enganxi tant, no? Uh-huh. Llavors és una història que combina misteris, secrets, relacions humanes, i que et va atrapant a mesura que vas avançant. Són capítols curts, i aleshores quan acaba cada capítol és que tens ganes de llegir un capítol més, perquè et deixa d'una manera tan intrigada que no t'adones compte, això en la una de la matinada ja t'has llegit mig llibre.
0: I a la novel·la romàntica segueix triomfant l'escriptora Megan Maxwell.
1: Riete de les bodes, amb aquest llibre tan bonic, amb aquests cantos tintats de floretes.
0: Que
1: ella és que és l'estrella de l'estiu sempre, vull dir. Jo crec que la Megan Maxwell el que té és que crea uns personatges que fa connectar molt amb la gent, no? I aleshores, llibre que treu, llibre que es converteix en un èxit. Llavors és una novel·la romàntica, però sobretot és una història per passar-t'ho bé, on hi ha embolics, hi ha relacions, hi ha situacions divertides i molt d'humor. I la gent el que vol és desconnectar. Tenim molt de soroll al nostre voltant i vols desconnectar una miqueta, i la meva Maxwell és ideal.
0: La novel·la negra continua estant entre els gèneres de ficció que factura més. L'Anna Papiol ho viu en primera persona a la seva llibreria. Els lectors i lectores volen històries que enganxin.
1: La veritat és que, bueno, ja has vist que dels quatre llibres que he portat, a part de que un és, bueno, és el de trobar els assassinats, no?, però som novel·la negra, perquè, no sé, jo crec que la novel·la negra és crea molta addicció, perquè a part de saber qui és, no?, al final, al resoldre el cas, és que vols resoldre'l tu, vols tu saber qui és l'assassí, no? Llavors això al final fa que t'enganxi i que et posis molt en el paper de l'investigador o l'investigadora, no? I fa que siguin tan addictius, perquè vols saber què ha passat, quina història hi ha darrere d'aquest cas, i vols ser-ho tu. Vull dir, tu vas avançant. Mira, l'altre dia em va venir una noia que li vaig recomanar un llibre, que després en parlarem, i em deia, diu, porto 20 pàgines, encara no sé qui és l'assassí, vull dir, estic superenganxada, i això, que algú, no?, estàs amb un llibre, jo crec que al final és la gràcia, no?, de trobar un llibre que tinguis ganes de continuar llegint, no? Mm-hmm. Llavors jo crec que és aquest el secret, no? A vegades quan dius, què busca la gent? La gent vol que algú l'enganxi. I ara a l'estiu, més que potser buscar un llibre que fins a la pàgina 250 no entres, no, vull un llibre que des d'un principi ja connecti, ja entri, no?, i m'enganxi, i vull estar fins al final, i que busquis aquella estoneta per llegir, perquè vols saber com avança.
0: La lectura és una eina clau per al desenvolupament personal i mental. Obre camins cap al coneixement, millora la capacitat d'expressió i estimula la creativitat i el pensament crític. En un món replet de pantalles i frivolitat, seguir apostant per la lectura és un acte revolucionari.
2: Les notícies de Calafell.
0: Més notícies del nostre municipi. Calafell convoca una nova campanya de bons. L'Ajuntament hi destinarà 100.000 euros i es durà a terme entre el 13 i el 30 de novembre, amb dos inclosos. Així doncs, l'Ajuntament de Calafell ha aprovat les bases reguladores per a una nova campanya de bons per a promocionar les compres al comerç de Calafell, i es desenvoluparà del 13 al 30 de novembre. Recordeu que els bons poden descarregar-se des del mateix dia 13 de novembre fins a un total de 4 per persona. Cadascun dona 10 euros de descompte per cada 30 euros de compres. Hi ha un espai web habilitat per fer la descàrrega. Els bons tenen un període de 7 dies per ser utilitzats. Un cop caducats, ja no poden fer-se servir i tornen a posar-se a disposició de nous usuaris. Qui els deixi passar no en podrà descarregar més. 400.000 euros, l'impacte econòmic. L'Ajuntament de Calafell hi destinarà 100.000 euros. Tenint en compte que els bons generen el triple del seu import, el retorn que tindrà el comerç local serà de 400.000 euros. És la setena campanya de bons que se celebra a Calafell. La iniciativa es va posar en marxa per pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19 en l'economia local, però ha esdevingut un factor important per millorar l'activitat comercial, especialment en dates que hi eren poc propícies.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: És moment de fer un repàs de la informació comarcal. La Federació Xarxa Vendrellenca ha traslladat una proposta de millora de la seguretat viària en el tram de la carretera C-51, comprès entre la Papiola i la rotonda que dona accés a la TP-2402, un tram que disposa de les tres rotondes i que registra un volum important de trànsit. L'entitat considera que les actuals condicions de visibilitat d'aquestes infraestructures poden millorar-se, especialment durant les hores nocturnes i en situacions de baixa visibilitat. La Xarxa Vendrellenca destaca que aquesta carretera té una especial importància per la mobilitat de la comarca, ja que connecta diferents municipis amb els polígons industrials de la Bisbal del Penedès i Santa Oliva, on hi ha nombroses empreses amb un important volum de treballadors i, per tant, un flux considerable de vehicles. Continua el diari Més establint que davant d'aquesta situació la Federació proposa tres actuacions concretes: la instal·lació de catadiòptrics o altres elements reflectants al llarg del traçat de les tres rotondes per millorar-ne la identificació i visibilitat durant la nit, la instal·lació també d'una il·luminació adequada a les rotondes d'Albinyana i a la situada a la sortida cap a la 2402 i, finalment, rebre una resposta formal sobre la proposta, amb informació sobre les actuacions que es considerin procedents i, si escau, el calendari previst per executar-les. L'entitat considera que aquestes actuacions poden contribuir a reduir els riscos associats a la manca de visibilitat i a millorar les condicions de circulació en un tram especialment transitat.
2: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El Parc de Bombers del Vendrell porta més d'11 mesos sense desfibrilador extern automàtic. Es va donar de baixa per l'estat de la bateria i no es dona solució a la incidència, ni reparació, ni canvi de l'aparell. Des dels Bombers del Vendrell ens fan arribar que consideren que és un element tan necessari i sensible per a la nostra societat, que pot marcar la diferència entre la vida o la mort. Hauria d'estar dins les prioritats operatives i no està sent així.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: A la Plana General, el Bizum s'ha estrenat aquest estiu en comerços de tota Catalunya després que a finals de maig s'habilités aquesta nova tecnologia per pagar en les botigues, però ho fa de manera gradual i sense que els negocis hagin notat la necessitat d'implementar-lo amb rapidesa. Les entitats financeres han actualitzat els datàfons dels seus clients per poder cobrar amb Bizum, un procés que ha agafat embranzida entre juliol i agost. Tot i això, els comerços consultats per l'Agència Catalana de Notícies diuen que hi ha poca demanda per part dels clients. Alguns negocis esperen la tornada de les vacances per començar a fer servir la nova tecnologia i d'altres que asseguren que no hi havia una necessitat real per tenir un nou sistema de pagament. Un dels comerciants, Javier García, parla d'aquesta aplicació pròpia per pagar amb Bizum. L'escoltem.
3: Bé, el que passa que ho aprofitem molt amb les vendes online, vendes telefòniques, i facilita molt el pagament a la gent. Sempre donem l'opció de pagar a domicili, amb targeta i tal, però quan li dius això és molt fàcil, és simplement donar el número de telèfon, se'ls crea un avís amb un número de factura i un text determinat, de forma que ha comprat una rentadora o el que sigui, i ja està, fàcil com això, un Bizum. un pagament instantani.
0: El president de Barcelona Comerç, Prosper Puig, diu que per pagar amb Bizum els comerços també han d'estar preparats per poder-lo rebre.
4: Quan venen tres clients i et diuen si poden pagar amb Bizum i els tens que dir que encara no tens el TPV adaptat, doncs ràpidament el que fas és posar fil a l'agulla i parlar amb la teva entitat financera, veient com està el tema, no? Sé que l'estan treballant, sé que es va dir a partir de tal dia es pagarà amb Bizum, però clar, per pagar amb Bizum tenen que estar preparats els comerços també per poder-ho rebre.
0: Així mateix augura que les màquines per pagar tindran incorporats en un futur tant sistemes de pagament i com de control de vendes.
4: El que sí que és veritat que estan parlant ja d'uns TPVs de nova generació, doncs que aniran molt més enllà del cobro del Bizum, sinó que, per exemple, ja començant a mirar que tenim el Verifactum un dia o altre, no sabem exactament com, segurament també seran compatibles. És a dir, anem cap a una nova generació tecnològica de sistemes de pagament i sistemes de control sobre les vendes.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El Museu Arqueològic de Tarragona reobrirà portes a la seva seu principal entorn de Nadal, després de 8 anys tancada per les obres de rehabilitació. A finals de juny, l'equipament va cloure la seva etapa al Tinglado 4 del Port de Tarragona i es treballa ara en el trasllat de les peces que s'han restaurat i enllestint la nova museografia. Segons precisa la consellera de Cultura en una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies, escoltem a la consellera.
5: Hi ha data, hi ha calendari. Estem parlant d'obrir pels vols de Nadal. Aquest és un projecte, com sabeu, és un museu que, com tu deies, porta molts anys tancat. És un museu molt important i després de 8 anys jo crec que Catalunya es mereix tenir aquest museu, Tarragona es mereix doncs, tenir aquest museu. Les obres, sabeu, l'obra civil, l'obra de l'edifici està ja acabada i en aquests moments s'estan duent ja a terme tot el que és la museografia i, per tant, la instal·lació d'aquest nou projecte museogràfic que ens ha de permetre conèixer molt millor tot el patrimoni i el passat romà de Catalunya, de Tàrrega en particular i, per tant, de tots els catalans. Doncs sí, aquest serà un projecte, evidentment serà un museu del segle XXI, sens dubte. Jo diria que des del punt de vista de la museografia, a veure, aquest és un museu que té unes col·leccions molt importants, amb peces de primeríssim nivell, i una de les feines que s'ha fet, i jo vull posar molt en valor, és tota la restauració d'aquestes grans peces. Podrem veure aquestes peces i algunes que feia temps que no es podien veure, doncs que podrem veure-les i les podrem veure doncs, restaurades amb tota la seva esplendor i amb tota la seva meravella, diguéssim, però aquestes peces naturalment avui dia no se li escapa a ningú que no estaran soles posades en una peanya perquè només aquells experts i molt coneixedors de l'arqueologia o de la història puguin entendre, sinó que avui dia tenim un munt de recursos que ens ajuden a acompanyar els visitants, a traslladar-nos al passat, a donar-nos context i per tant aquesta museografia està molt orientada en aquest sentit.
0: Sònia Hernández Almodóvar parla també del projecte Els ulls de la història i com es busca explicar la història a partir de la mirada de veus subalternes.
5: Com sabeu, hem fet, estem tirant endavant un projecte molt important que és Els ulls de la història, que és aquestes noves museografies basades en la microhistòria, en explicar aquests nous equipaments amb museografies reinterpretades, explicades des de les històries petites, des de les històries concretes, de persones concretes que ens permetin anar de la microhistòria a la història general, introduint nous relats i, per tant, vol dir noves mirades, vol dir doncs, introduir les veus subalternes, les veus d'aquells que no han tingut veu i, per exemple, doncs, en alguns monuments els protagonistes doncs, de la història són infants o són dones o són algú doncs, de la classe subalterna i, per tant, amb els qui puguem connectar tots els ciutadans i no només alguns, i que ens estem servint també de tot allò que ens ofereixen les noves tecnologies. No només la realitat virtual, que també, que ens permet transportar-nos en el temps, que ens permet doncs, a Sant Pere de Rodes tornar a veure la portalada, no?, amb una hipòtesi de com podria haver arribat a ser, amb un mapping, amb un videomapping, o plantar-nos al mig del poblat, no? Sabeu que a Santes Creus hi ha el monestir, hi ha el poblat i hi ha el castell, per tant tenim tot el conjunt, i tu amb aquesta realitat virtual doncs et veuràs, et veus ja, perquè això ja està inaugurat, al mig d'aquest poblat que, com sabeu, en els últims anys s'hi ha fet moltíssima recerca. És molt important, que són projectes basats també en la recerca, però que estan basats en millorar l'experiència del visitant, i per tant estem treballant molt en això, doncs, justament per trobar-nos doncs, un museu a Tarragona de primer ordre que apel·li, que interpel·li a tothom.
2: Calafell Ràdio, informatius, el bloc esportiu.
0: I avui als esports aprofitem els darrers dies d'estiu per seguir endinsant-nos al mar, que també es converteix en un espai per desconnectar, trobar l'equilibri i practicar esport d'una manera diferent. És la proposta de Wave Riders, que durant els mesos d'estiu ofereix sessions de sub-yoga, una activitat que combina els exercicis i les postures pròpies del ioga amb la pràctica del paddle surf. Les sessions es fan directament sobre l'aigua, amb les taules com a base, i permeten practicar ioga mentre el moviment del mar i l'entorn marítim formen part de l'activitat, una proposta que suma activitat física, equilibri i relaxació i que permet viure el litoral de Calafell des d'una perspectiva diferent. Ens hem apropat a la zona de l'Estany de Calafell, on opera Wave Ride, per conèixer més de prop aquesta disciplina esportiva. Una de les monitores de sub-yoga és la Cata Gerlach, que ens explica aquesta combinació entre paddle surf i yoga. Donem pas a l'entrevista que li fem tot just abans de començar una de les classes.
6: El sub-yoga és una combinació entre el standing paddle, el paddle amb la tabla, i el yoga. Vale? Lo que fem és és una classe, és un ioga, però sobre la taula, no? Diguéssim. A mi m'agrada una frase molt, és com dir, la taula és tu esterilla i l'oceano és tu sala, no? És diferent, és una miqueta diferent. El que treballem més aquí a la classe és la força, sobretot, i l'estabilitat. Treballem molt el core.
0: Aquesta pràctica esportiva, tant física com mental, permet estar aquí i ara.
6: Ets molt conscient del cos, de lo que estàs fent, perquè si no estàs conscient i present al moment, pots caure, no? O sigui que, bueno, i és una manera molt maca de fer esport, d'estar en contacte amb la natura. Al final tenim aquí platges meravelloses, tenim a la platja tot l'any, i hem d'aprofitar, no?, aprofitar l'entorn, aprofitar tot per poder fer activitats diferents, no?, perquè ja es presta, ja es dona lloc, i tenim l'escola aquí que ens dona l'oportunitat d'apropar aquesta modalitat o aquest esport a les persones, pues és superxulo, no?
7: Cata, ja ho has mencionat una mica, l'equilibri, l'estabilitat. Parla'ns més concretament dels beneficis d'aquesta pràctica esportiva.
6: Es treballa molt, ja dic, la respiració, el estar present, treballes el que és molt l'equilibri, no? Has d'estar molt present, treballes la força, perquè al final has d'estar equilibrat, no? I, bueno, té molts beneficis, realment. Al final hi ha un concepte que es diu salut blava, no sé si ho heu sentit. De fet, hi ha un màster a Barcelona que es diu Teràpies Blaves, que fan a la Universitat de Barcelona i amb el Club Nàutic, i té que veure amb això, no? Els beneficis que té el mar per les persones, el practicar esport, l'estar en contacte amb el mar, que ens dona molta tranquil·litat, al final baixa el cortisol i regula el sistema nerviós, no? O sigui, té molts beneficis. Regula el sistema immune, treballem molt les articulacions, fem força, ja et dic que és una cosa superxula. I normalment les sortides les fem al matí, a primera hora, o a la tarda, no? Quan surt el sol o quan baixa.
7: Quina és l'experiència de les diferents persones que han provat aquesta pràctica? Ho pot fer tothom? Com els hi ha anat? Quin feedback teniu?
6: Bueno, a la gent, normalment la gent té una miqueta de com que, vale? Fem moltes sortides a la matí del pàdel. La de sub-yoga normalment gent que és curiosa o que ja practica ioga normalment practica durant l'any i vol provar, no? Però, clar, és surten el que em diuen normalment, o que relaxada, o que xulo, o, bueno, no, és una experiència diferent, no? I al final ja et dic, és que, ai, la contatura que tenia ja no la tinc.
7: Per finalitzar, Cata, explica'ns una mica més de tu. Què t'has dedicat, què t'ha portat aquí, què t'ha portat a ensenyar el subyoga, altres disciplines relacionades amb el mar i amb el ioga.
6: Bueno, a veure, jo practico ioga des del 2013. La primera vegada que vaig practicar ioga estava embarassada del meu fill i portava una vida superestressant. Anava en pilot automàtic, treia una feina super, de molta responsabilitat. I la primera vegada que vaig fer ioga em vaig connectar amb el meu bebè i va ser increïble, no? I vaig estudiar, vaig fer la formació en subyoga en 2020. A mi sempre m'ha agradat molt el mar, però li tenia molta por i molt de respecte. O sigui, ha sigut com una miqueta de, bueno, vamos a ser valientes, ens treurem a aquesta por, no? Fes-ho, però tens por, fes-ho, però fes-ho amb por, no passa res, no? I ha sigut un camí, no? I des de fa 3 anys que dono classes i és que és la meva passió. O sigui, a mi m'encanta el mar, em relaxa un munt, i jo d'aquí, després surto d'aquí, perquè jo faig les classes del matí a la tarda, jo vaig a la meva feina, però clar, això és com, bueno, una passió que jo vull fer, perquè em senta bé el cos, o sigui que després com que començo el dia amb més energia.
0: Les propostes de Wave Riders van més enllà del subyoga i permeten gaudir del mar de Calafell en diferents moments del dia. Hi ha sortides en kayak i paddle surf a primera hora del matí, coincidint amb la sortida del sol, amb l'opció d'acabar l'activitat amb un esmorzar davant el mar. També hi ha sessions al capvespre, quan el sol s'amaga a l'horitzó, amb la possibilitat de completar l'experiència amb una copa. En quant a l'activitat protagonista d'aquest bloc esportiu, el subyoga es fa dilluns, dimecres i divendres de 8:15 a 9 i els dissabtes de 8 a 10:15. Poden visitar el web per ampliar la informació a waveriders.es.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: I ja arribem al final d'aquests serveis informatius d'avui dissabte 22 d'agost de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa. Fins aviat i bon cap de setmana.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis. Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
1: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.

0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Aquí, ara, la millor música.

0: L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio.
1: It's summertime.
0: Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

em sembla brutal que siguem col·legues. El joc, les risses, em sembla increïble, però...

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.

Molt bon dia. Un altre dissabte amb tots vosaltres aquí. Ben retrobats, aquí ja, a les acaballes d'aquest mes. Sembla com si era ahir que estàvem aquí, que començàvem les vacances, allà a mitjans de juny. Tots recordareu, als anys 60 i 70, que hi havia molta gent que venien a l'estiu aquí, per allà, quan acabaven els col·legis, i s'estaven, doncs, la família, tot, fins que tornaven a començar a mitjans de setembre. Llavors, l'home, el que treballava de la família, normalment, doncs, anava i tornava tots els dies on hi havia, que potser només anaven menys al mes d'agost, que al mes d'agost no, al mes d'agost feien vacances, però llavors el resto del temps doncs potser agafaven i marxaven el dilluns a primera hora, tornaven el divendres a última hora, i el resta de la setmana doncs estaven ells treballant i el resta de la família doncs aquí, de vacances. Ara ja no, ara ja és una mica diferent tot això, ara normalment doncs van tots junts, fan uns quants dies de vacances a l'agost i després a la resta doncs se la guarden, no?, doncs per Nadal o per uns altres dies, unes altres festivitats. No és com abans, que era tot exclusivament el mes d'agost. Ja sabem, aquí, al 107.9 de la freqüència modulada, un altre dissabte amb tots vosaltres, de 9 a 10 del matí, amb els vells carrosses, amb aquells vells tan vells que ara ja doncs, sortim tots arruadets en tots els retratos, encara que n'hi hagi que es posin allò, com en diuen, botox i coses d'aquestes, però, com se diu vulgarment, la processó va per dins. Doncs és això, doncs, som gent gran, gent que ens agrada recordar la música que, com dic, sempre triomfava als anys 60 i als anys 70. Un senyor que triomfava a començaments dels 70, un pianista jovenet o bastant jove en aquella època, amb unes versions molt maques de cançons com aquesta que escoltarem avui. Ell és Richard Clayderman, el tema Hello, hola.

Era la música del senyor Richard Clayderman, un tema que segurament que l'haureu sentit cantar d'aquesta cançó, per una altra persona, doncs per ell no, perquè ell normalment tocava música, no cantava, però segurament que aquesta cançó l'heu recordat amb la veu d'algun cantant. Es deia, doncs, això, Hola, Hello, o sigui, un tema bastant conegut. Als anys 60 crec que ja era conegut aquesta cançó, aquest senyor, com deia, triomfava. A començaments dels 70 ja triomfava. Els que triomfaven als anys 60 eren uns senyors que tenien un nom així una mica estrany, The Shocking Blues, un nom, no sé si... Però eren molt coneguts per una cançó que li van dedicar, doncs, a una deessa grega. Vaja, el nom... No, em sembla que el nom aquest és romà, o sigui que ja segurament que molts sabreu o haureu sentit parlar, no sé, jo he sentit a dir, doncs, que hi havia molts déus i moltes deesses que els grecs i els romans les compartien. N'hi havia, doncs, que quan els romans van invadir Grècia, allà ja fa més de 3 o 4.000 anys, doncs, deien que hi havia els romans, doncs, havien assimilat o havien adoptat alguns déus i deesses de la mitologia grega i que, doncs, els havien posat el seu nom a la seva manera, però eren còpies, i una d'aquestes era, doncs, Venus. I, doncs, aquests senyors explicaven la història d'aquesta deessa, perquè la versió espanyola em sembla que començava com la diosa que nació del mar, la versió que jo he sentit, i l'original era, doncs, en anglès, els senyors de Shocking Blues, Venus.

Shocking Blues, la veu d'aquests senyors, la cançó Venus, dedicat, doncs, com deia, a una deessa greca romana que, com deia, triomfava ja a últims dels anys 60, o sigui que és una cançó bastant, bastant vella. La que és una mica més moderna, encara que no creieu que massa, perquè també és de començaments dels 70, quan començaven a triomfar allà als 69-70, començaven a triomfar els senyors de Fórmula Quinta. Un tema, doncs, que parla, doncs, quasi bé això, ja dels pocs dies que queden de vacances, no? O sigui, no és dedicada, doncs, als pocs dies que quedin, puguin quedar de vacances aquí, ja acabant aquest mes d'agost, sinó al final d'una il·lusió, no ho sé, però amb ells és d'una il·lusió d'amor, uns altres potser sí que al final d'il·lusió pot ser això, que s'acabin les vacances, però s'ha de tenir, no?, doncs, confiança, en que el que s'acaba, doncs, un altre dia, doncs, tornarem, no?, d'aquí un mes, d'aquí dos mesos, d'aquí un any, doncs tornarem a fer vacances. Però el que escoltarem, doncs, aquí, avui, és aquests senyors de Fórmula Quinta, amb el seu final de la il·lusió.

Els senyors de Fórmula Quinta, amb el seu final d'una il·lusió, com deia, anar a un món millor, no sé, vaja, cadascú doncs ho pot pensar d'una manera diferent, no? Final d'una il·lusió, com deia. Espero doncs que les il·lusions doncs no s'acabin així com així, encara que s'acabin les vacances, doncs que no s'acabin les il·lusions. Continuem escoltant música que no està del final d'una il·lusió, sinó ara al començament d'una altra cançó que escoltarem ara. Aquest senyor ja era famós a últims dels 60, ell és Manolo Galván, i va fer un LP dedicat doncs als anys 50, i ens canta una cançó doncs, que segurament que tots la recordareu, perquè la cantava aquell senyor que es deia Nat King Cole, no? Segurament que tots recordareu Adelita, eh? Però aquesta vegada amb una veu, amb una cançó, doncs, com deia, dels, ja dels anys 70, una versió, com deia, dels anys 70. Manolo Galván, Adelita.

Adelita, la veu de Manolo Galván, una versió més moderneta, més alegre, més ballable, o sigui, més per ajudar a despertar aquí el dissabte, ja sabeu, aquí amb els Vells Carrosses a Calafell Ràdio, aquí escoltant la música, que era famosa, com dic sempre, entre els anys 60 i els anys 70, encara doncs que hi hagi cançons que siguin recuperades de molts anys enrere, però ens agrada recordar-les també, i com que també n'han fet versions modernes i també són agradables d'escoltar, espero que us agradi, doncs continuem aquí recordant els Vells Carrosses, recordant la música que ens feia ballar fa 30 o 40 anys, bueno, ja fa més de 40, sí, ja som grandets, i uns senyors que triomfaven començaments dels anys 70 amb cançons molt, molt maques, ells eren els senyors de Santa Bàrbara, amb aquesta cançó, ¿Dónde están tus ojos negros?

D'on estan tus ojos negros? Quina cançó més maca, no? Una cançó animadeta ja, per despertar, va bé això, no? D'on estan aquells senyors Santa Bàrbara que triomfaven els anys 70? Una cançó, doncs, que... Uns senyors que van començar a triomfar, doncs, quan, més o menys, el mateix any que un altre senyor, doncs, va tenir la desgràcia de tenir un accident quan venia d'una actuació. Un senyor que també tenia moltes esperances per davant de ser famós. Ja era famós, era famós. I doncs tenia allò que diu que té tota la vida per davant, que era jove, ell és Nino, o era Nino Bravo. Una cançó, la primera que potser el va fer triomfar, era aquesta que escoltarem avui, com deia, doncs, aquest senyor doncs, va morir doncs, a l'any 73, el mateix any que es començaven a escoltar les cançons de Santa Bàrbara. Nino Bravo, te quiero, te quiero.

Te quiero, Nino Bravo, una cançó, com deia, que aquesta començava per allà l'any 70-71, era la cançó emblemàtica d'aquest senyor que tothom escoltava, tothom cantava, tothom recordava, perquè així segur, estic segur que tothom l'havia cantat aquesta cançó, cada vegada que escoltava aquesta cançó, doncs, s'inflaven els pulmons i a cantar, perquè era una cançó, doncs, molt maca, vaja, per almenys crec jo, eh? I espero que molta gent també, perquè ja dic que jo sé molta gent que quan la sentia cantar, doncs, també s'atrevia a cantar-la. Jo no, perquè com que canto molt malament, doncs, per no fer ploure, doncs, em callava. I ara, una cançó que també era de començaments dels 70, començament dels 70, uns senyors que triomfaven aquí, com allò que en deien la rumba catalana, els senyors de Rumba 3, aquí triomfaven, com dic, a mitjans dels anys 70. Una cançó, doncs, dedicada a una noia que es deia, doncs, un nom, doncs, dedicat, doncs, a l'aigua de la platja, no? Una noia que es deia Maria del Mar, segurament que tots recordareu Rumba 3 amb aquesta cançó, Maria del Mar.

un pasito para adelante, un pasito para atrás. Us recorda algo, aquesta música? Aquests senyors eren, com deia, Rumba 3, que es triomfaven als anys 70, era el que se'n deia la rumba catalana, els successors del Peret, i era un estil doncs, que s'escoltava bastant, les discoteques també, allà a mitats últims dels 70. I ara, doncs, una altra cançó, aquesta és una mica més antiga, encara que sigui de... No, ja és d'últims dels 60, encara. Ells són uns senyors que triomfaven, com deia, allà als anys 60, als anys 70, ells són Lone Star, segurament que aquests, només pel nom ja, segurament que recordareu, una cançó que no és la clàssica, doncs, que després l'estil de música que seria dels senyors de Lone Star. És una cançó que quasi bé, potser ni la canta el mateix Pere Gené, que era normalment el vocalista de Lone Star, però és una cançó, com dic, dels començaments de Lone Star, La Guajira.

La Guajira, dels senyors de Lone Star. Ja passen 4 minuts aquí de la mitja part d'aquest dissabte, amb els vells carrosses, els senyors, com deia, Lone Star, o sigui, allò, Estrella Solitària, em sembla que era, o sigui, la versió, o sigui, van agafar un nom anglès aquí. Si mal no recordo, aquests senyors eren, doncs, no eren els clàssics estudiants que potser es coneixien, un sabia tocar la guitarra, l'altre la bateria, s'ajuntaven com a conjunt, sinó que aquests havien sortit de l'escola de música, o sigui que eren gent que estudiava música, teòricament estaven una mica més ben preparats que doncs d'altres, potser els altres conjunts musicalment. Triomfaven, ja els primers discos ja els van gravar a l'any 63, o sigui que ja porten anys, o sigui que ara ja, bueno, i em sembla que ja d'actuar ja no actuen, però han actuat doncs durant molts anys, han sigut molt famosos. Després van derivar una miqueta cap al jazz i això, i em sembla que es va perdre la pista d'ells, però els començaments triomfaven en cançons com aquesta, Lone Star. I ara, un senyor que havia passat doncs per moltes formacions i que, doncs, com parlem sempre, doncs va acabar cantant en solitari, ell és Juan Pardo, una cançó també dels anys 70 que es deia Cuando te enamores.

Cuando te enamores, el senyor Juan Pardo, un senyor que triomfava, com deia, primer cantant en conjunts i després, doncs, en solitari. En solitari també ha tingut, doncs, una vida molt prolífica en cançons, com aquesta, de començaments dels 70. Una cançó, doncs, molt, molt escoltada, també, Cuando te enamores. I ara, doncs, continuem. Continuem i ara recordant, doncs, que meitats, em sembla que és... Vaja, hi ha... Ja no sé, perquè a vegades parles amb una persona i celebra el sant un dia, n'hi ha que celebra un altre, però jo sé que em sembla que és el dia 30, o sigui, la setmana que ve, Santa Rosa. Hi ha molta, molta gent aquí, doncs, perquè és un nom bastant, bastant, bastant comú aquí al nostre poble i doncs, a les Conrades, doncs, espero, de la gent que m'escolti, doncs, sé que hi ha moltes, moltes roses en aquest país, encara que no sigui el dia del llibre, però sí, el dia de Santa Rosa. I vull dedicar, doncs, una cançó a totes les roses que m'escoltin, a totes les roses, encara que no em vulguin escoltar, doncs, és igual, però ho dedico a totes les roses. Un tema del senyor Llorenç Santamaria, que segurament que tots coneixeu, aquella cançó, una cançó, doncs, animadeta, mogudeta, per un dissabte en aquestes hores, per preparant-se per anar a la platja o per anar... el que sigui, el que sigui. Doncs això, preparant-se, despertant-se, amb Rossi, el senyor Llorenç Santamaria.

Rossi, el senyor Llorenç Santamaria, un senyor que segurament que tots s'hau ballat amb cançons, sinó com aquesta i d'altres que eren molt romàntiques, aquest senyor d'aquí de les Illes, de Mallorquí, que triomfava, com deia, últims dels 60 ja triomfava amb un... Bueno, últims, a mitat dels anys 60, perquè va començar a cantar amb un grup que es deia els Z66, o sigui que ja a mitat dels 60 ja començava a cantar, i doncs avui en dia em sembla que encara fa alguna actuació. Encara doncs, que ja una mica grandet, ja potser ja no té tantes ganes de cantar, però de passar-s'ho bé, ens ho hem de passar bé, perquè és dissabte, és una bona hora, i estem aquí recordant els vells carrosses, un altre senyor que triomfaven, un grup, també als anys 60, amb cançons, doncs, aquesta és una versió d'un tradicional negre, però ells hi van fer l'arranjaments i, doncs, de la veu i de la música d'aquests senyors, doncs, en van fer moltes, moltes versions. Ells són The Animals, amb la casa del sol naixent.

Els senyors d'Animals, amb aquesta, amb La casa del sol naixent, una cançó que seria començaments dels 70, doncs tots els grups de folk doncs, els duien com a emblema, com a sintonia. Aquesta cançó, una cançó doncs, que és bastant antiga, però la versió que van fer d'Animals doncs, va ser la que es va fer famosa, com deia, a últims dels anys 60 i s'ha escoltat moltes, moltes vegades. Continuem aquí aquest dia, aquest dissabte, aquí amb els Visca Roses. Ara, un senyor doncs, que també triomfava a últims dels 60, als 70, ell és Bobby B, i amb una cançó que es deia, així, una mica d'allò, no? La nit dels mil ulls.

La nit dels mil ulls, una cançó que ens portava un senyor que es deia Bobby B, un senyor que triomfava, com deia, als anys 60 i 70, amb cançons com aquesta. Un senyor que triomfava més, o sigui, potser està aquí, potser és més conegut, és el que escoltarem ara. Ell és Barry White, segurament que tots heu ballat, tots heu escoltat la música del senyor Barry White. Amb un tema, escoltarem ara un tema, doncs, que és una parada a la sombra, a les ombres de l'amor. El senyor Barry White.

Bueno, ja sabeu que aquesta música vol dir que s'ha acabat l'horeta, s'ha acabat, com diu allò, s'ha acabat el que s'ha davant. Per mi estaria tot el dia, però hi ha altra gent que espera rellevar-me en el lloc, posar el seu estil de música. Acabem aquí amb els Vells Carrosses. Ja sabeu, aquests dissabtes d'estiu, de 9 a 10 del matí, aquí a Calafell Ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada. Si poseu Calafell TV, TV, em sembla que és... També podeu escoltar, si busqueu Vells Carrosses o Nostàlgia Musicals, també podeu escoltar, encara que no sigui el dissabte, de 9 a 10 del matí. Podeu escoltar alguns d'aquests programes. Salutacions, de qui us ha estat parlant, Pep Cosidó, i espero doncs que ens tornarem a trobar el dissabte que ve.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: les 11.
1: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: gummy.
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
4: És estiu a Calafell Ràdio.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ràdio, Calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
1: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dissabte, 22 d'agost de 2026.
0: L'informatiu.
1: Calafell rep una subvenció del GALP, Costa Daurada, per impulsar la pesca local, el mercat municipal i el patrimoni marítim. L'objectiu és promocionar el consum de peix de proximitat, la divulgació del patrimoni pesquer i la dinamització del mercat municipal. De seguida ampliem aquesta notícia, que és la que encapçala els informatius d'avui. Abans, fem un repàs dels titulars. Calafell comença el procés d'adjudicació dels habitatges de lloguer assequible. A la secció cultural parlem amb l'Anna de la llibreria Papiol de Calafell de les lectures de més èxit durant aquest estiu i de l'auge imparable de la novel·la negra. Calafell convoca una nova campanya de bons. L'Ajuntament hi destinarà 100.000 euros i es durà a terme entre el 13 i el 30 de novembre, amb dos inclosos.

0: Zoològic de Tarragona reobrirà per Nadal després de 8 anys tancat per obres. I al bloc esportiu aprofitem els darrers dies d'estiu per seguir endinsant-nos al mar, que també es converteix en un espai per desconnectar, trobar l'equilibri i practicar esport d'una manera diferent. És la proposta de Wave Riders, que durant els mesos d'estiu ofereix sessions de sub-yoga, una activitat que combina els exercicis i les postures pròpies del ioga amb la pràctica del paddle surf.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Com dèiem al començar, Calafell rep una subvenció del GALP Costa Daurada per impulsar la pesca local, el mercat municipal i el patrimoni marítim. Així doncs, l'Ajuntament de Calafell, segons informa el mateix consistori, ha rebut una subvenció de 23.179,31 euros en el marc dels ajuts del grup d'acció local pesquer Costa Daurada, finançats pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura. També del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. L'ajut ha estat concedit per desenvolupar el projecte Mar, Mercat i Territori, posada en valor de la pesca de la Costa Daurada, una iniciativa que té com a objectiu reforçar el vincle entre el sector pesquer, la gastronomia, el comerç de proximitat i la ciutadania, tot impulsant també una economia blava, sostenible i arrelada al territori. El projecte ha estat seleccionat pel GALP Costa Daurada dins la convocatòria dels ajuts destinats al desenvolupament local participatiu del FEMPA, en considerar que compleix els criteris establerts per fomentar la diversificació econòmica, la promoció del patrimoni marítim i el desenvolupament sostenible de les comunitats pesqueres. Amb aquesta subvenció, l'Ajuntament podrà desplegar un conjunt d'actuacions destinades a posar en valor la pesca de la Costa Daurada. Gràcies a aquesta subvenció, l'Ajuntament està impulsant un conjunt d'accions que inclouen activitats divulgatives durant la Fira del Mar, un cicle de show cookings al Mercat Municipal de Calafell amb producte pesquer de proximitat i la incorporació d'una cuina modular professional que permetrà donar continuïtat a aquestes activitats al llarg de l'any.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Més notícies recents del nostre municipi. Calafell comença el procés d'adjudicació dels habitatges de lloguer assequible. La Generalitat ha facilitat el contacte de 321 persones com a candidats per a l'adjudicació d'un habitatge de lloguer assequible que l'Ajuntament ha promogut al costat de l'Institut Camí de Mar. Ahir divendres es va notificar per mail i burofax a tots ells aquest fet. Alguns correus han estat retornats per no tenir l'adreça operativa o correctament. No obstant, a partir de dilluns, l'empresa Llogueralia iniciarà els contactes telefònics seguint l'ordre establert per la Generalitat per a comprovar la situació de cada un dels possibles adjudicataris d'un habitatge. Si aquests compleixen els requisits, se'ls adjudicarà ja un pis del 110 que té la promoció. Per tant, des d'avui i els propers dies, estigueu atents.

0: I avui a la secció cultural parlem amb l'Anna, de la llibreria Papiol de Calafell, de les lectures de més èxit durant aquest estiu i de l'auge imparable de la novel·la negra. El fenomen de l'estiu és el Murdoku, un llibre de passatemps del canadenc Manuel Garand.
1: El número 1 en diferència és el fenomen de l'estiu, és el Murdoku. Són 80 enigmes de lògica i assassinats. Per tant, per qui no ho conegui, és una combinació de sudokus i enigmes. No és una novel·la, és un passatemps. I a mi m'encanta que estigui en el número 1 dels més venuts, perquè això demostra que la gent no només busca llibres per llegir, sinó que també el busca entreteniment, busca desconnectar, busca passar una estona fora de les pantalles. I això és genial. O sigui que jo, la meva enhorabona al seu autor, perquè és fantàstic.
0: Un altre dels llibres de millor rebuda és la novel·la La mala hija, de Pedro Martí.
1: Un llibre que potser no és viral, no és aquests amb els booktokers, els tiktokers i tal. És un llibre que ha funcionat molt al boca a orella. És una novel·la negra, es diu La mala hija, del Pedro Martí. I aquí el que trobem és la desaparició d'una noia que a partir d'una investigació van apareixent secrets familiars i coses del passat que ningú vol explicar. Llavors, és una novel·la llarga, com podeu veure, són 600 pàgines, però bueno, que ningú s'espanti perquè té molt bon ritme i vas avançant molt, o sigui que enganxa.
0: A la literatura catalana, l'Anna ens porta El joc del silenci, de Gil Prat sobre Roca.
1: És un dels grans fenòmens de la literatura en català. Ja va sortir per Nadal, ja es va

0: vendre molt, per Sant Jordi també, però és que ara l'estiu continua, perquè si cas després en parlem, no?, de què té la novel·la negra que enganxi tant, no? Uh-huh. Llavors és una història que combina misteris, secrets, relacions humanes, i que et va atrapant a mesura que vas avançant. Són capítols curts, i aleshores quan acaba cada capítol és que tens ganes de llegir un capítol més, perquè et deixa d'una manera tan intrigada que no t'adones compte, això en la una de la matinada ja t'has llegit mig llibre.
1: I a la novel·la romàntica segueix triomfant l'escriptora Megan Maxwell.
0: Ríete de las bodas, amb aquest llibre tan bonic, amb aquests cantos tintats de floretes.
1: Que
0: ella
1: portava.
0: És que és l'estrella de l'estiu sempre, vull dir. Mm. Jo crec que la Megan Maxwell el que té és que crea uns personatges que fa connectar molt amb la gent, no? I aleshores... llibre que treu, llibre que es converteix en un èxit. Llavors és una novel·la romàntica, però sobretot és una història per passar-t'ho bé, on hi ha embolics, hi ha relacions, hi ha situacions divertides i molt d'humor. I la gent el que vol és desconnectar. Tenim molt de soroll al nostre voltant i vols desconnectar una miqueta, i la Megan Maxwell és ideal.
1: La novel·la negra continua estant entre els gèneres de ficció que factura més. L'Anna Papiol ho viu en primera persona a la seva llibreria. Els lectors i lectores volen històries que enganxin.
0: La veritat és que, bueno, ja has vist que dels quatre llibres que he portat, a part de que un és, bueno, és el de trobar els assassinats, no?, però som novel·la negra, perquè, no sé, jo crec que la novel·la negra és, crea molta addicció, perquè a part de saber qui és, no?, al final, al resoldre el cas, és que vols resoldre'l tu, vols tu saber qui és l'assassí, no? Llavors això al final fa que t'enganxi i que et posis molt en el paper de l'investigador o l'investigadora, no? I fa que siguin tan addictius, perquè vols saber què ha passat, quina història hi ha darrere d'aquest cas, i vols ser-ho tu. Vull dir, tu vas avançant. Mira, l'altre dia em va venir una noia que li vaig recomanar un llibre, que després en parlarem, i em deia, diu, porto 20 pàgines, encara no sé qui és l'assassí, vull dir, estic superenganxada, i això, que algú... No? Estàs amb un llibre, jo crec que al final és la gràcia, no?, de trobar un llibre que tinguis ganes de continuar llegint, no? Mm. Llavors jo crec que és aquest el secret, no? A vegades quan dius, què busca la gent? La gent vol que algú l'enganxi. I ara a l'estiu, més que potser buscar un llibre que fins a la pàgina 250 no entres, no, vull un llibre que des d'un principi ja connecti, ja entri, no?, i m'enganxi, i vull estar fins al final, i que busquis aquella estoneta per llegir, perquè vols saber com avança.
1: La lectura és una eina clau per al desenvolupament personal i mental. Obre camins cap al coneixement, millora la capacitat d'expressió i estimula la creativitat i el pensament crític. En un món replet de pantalles i frivolitat, seguir apostant per la lectura és un acte revolucionari.
2: Les notícies de Calafell.
1: Més notícies del nostre municipi. Calafell convoca una nova campanya de bons. L'Ajuntament hi destinarà 100.000 euros i es durà a terme entre el 13 i el 30 de novembre, amb dos inclosos. Així doncs, l'Ajuntament de Calafell ha aprovat les bases reguladores per a una nova campanya de bons per a promocionar les compres al comerç de Calafell, i es desenvoluparà del 13 al 30 de novembre. Recordeu que els bons poden descarregar-se des del mateix dia 13 de novembre fins a un total de 4 per persona. Cadascun dona 10 euros de descompte per cada 30 euros de compres. Hi ha un espai web habilitat per fer la descàrrega. Els bons tenen un període de 7 dies per ser utilitzats. Un cop caducats, ja no poden fer-se servir i tornen a posar-se a disposició de nous usuaris. Qui els deixi passar no en podrà descarregar més. 400.000 euros, l'impacte econòmic. L'Ajuntament de Calafell hi destinarà 100.000 euros. Tenint en compte que els bons generen el triple del seu import, el retorn que tindrà el comerç local serà de 400.000 euros. És la setena campanya de bons que se celebra a Calafell. La iniciativa es va posar en marxa per pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19 en l'economia local, però ha esdevingut un factor important per millorar l'activitat comercial, especialment en dates que hi eren poc propícies.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: És moment de fer un repàs de la informació comarcal. La Federació Xarxa Vendrellenca ha traslladat una proposta de millora de la seguretat viària en el tram de la carretera C-51, comprès entre la Papiola i la rotonda que dona accés a la TP-2402, un tram que disposa de les tres rotondes i que registra un volum important de trànsit. L'entitat considera que les actuals condicions de visibilitat d'aquestes infraestructures poden millorar-se, especialment durant les hores nocturnes i en situacions de baixa visibilitat. La xarxa vendrellenca destaca que aquesta carretera té una especial importància per la mobilitat de la comarca, ja que connecta diferents municipis amb els polígons industrials de la Bisbal del Penedès i Santa Oliva, on hi ha nombroses empreses amb un important volum de treballadors i, per tant, un flux considerable de vehicles. Continua el diari Més establint que davant d'aquesta situació la federació proposa tres actuacions concretes: la instal·lació de catadiòptrics o altres elements reflectants al llarg del traçat de les tres rotondes per millorar-ne la identificació i visibilitat durant la nit, la instal·lació també d'una il·luminació adequada a les rotondes d'Albinyana i a la situada a la sortida cap a la 2402 i, finalment, rebre una resposta formal sobre la proposta, amb informació sobre les actuacions que es considerin procedents i, si escau, el calendari previst per executar-les. L'entitat considera que aquestes actuacions poden contribuir a reduir els riscos associats a la manca de visibilitat i a millorar les condicions de circulació en un tram especialment transitat.
2: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
1: El Parc de Bombers del Vendrell porta més d'11 mesos sense desfibrilador extern automàtic. Es va donar de baixa per l'estat de la bateria i no es dona solució a la incidència, ni reparació, ni canvi de l'aparell. Des dels Bombers del Vendrell ens fan arribar que consideren que és un element tan necessari i sensible per a la nostra societat, que pot marcar la diferència entre la vida o la mort. Hauria d'estar dins les prioritats operatives i no està sent així.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
1: A la Plana General, el Bizum s'ha estrenat aquest estiu en comerços de tota Catalunya després que a finals de maig s'habilités aquesta nova tecnologia per pagar en les botigues, però ho fa de manera gradual i sense que els negocis hagin notat la necessitat d'implementar-lo amb rapidesa. Les entitats financeres han actualitzat els datàfons dels seus clients per poder cobrar amb Bizum, un procés que ha agafat embranzida entre juliol i agost. Tot i això, els comerços consultats per l'Agència Catalana de Notícies diuen que hi ha poca demanda per part dels clients. Alguns negocis esperen la tornada de les vacances per començar a fer servir la nova tecnologia i d'altres que asseguren que no hi havia una necessitat real per tenir un nou sistema de pagament. Un dels comerciants, Javier García, parla d'aquesta aplicació pròpia per pagar amb Bizum. L'escoltem.
3: Bé, el que passa és que ho aprofitem molt amb les vendes online, vendes telefòniques, i facilita molt el pagament a la gent. Sempre donem l'opció de pagar a domicili, amb targeta i tal, però quan li dius això és molt fàcil, és simplement donar el número de telèfon, se'ls crea un avís amb un número de factura i un text determinat, de forma que comprat una rentadora o el que sigui, i ja està, fàcil com això, un Bizum. Un pagament instantani.
1: El president de Barcelona Comerç, Prosper Puig, diu que per pagar amb Bizum els comerços també han d'estar preparats per poder-lo rebre.
4: Quan venen tres clients i et diuen si poden pagar amb Bizum i li tens que dir que encara no tens el TPV adaptat, doncs ràpidament el que fas és posar fil a l'agulla i parlar amb la teva entitat financera i veure com està el tema. No? Sé que l'estan treballant, sé que es va dir a partir de tal dia es pagarà amb Bizum, però clar, per pagar amb Bizum tenen que estar preparats els comerços també per poder-ho rebre.
1: Així mateix augura que les màquines per pagar tindran incorporats en un futur tant sistemes de pagament i com de control de vendes.
4: El que sí que és veritat que estan parlant ja d'uns TPVs de nova generació, doncs que aniran molt més enllà del cobro del Bizum, sinó que, per exemple, ja començant a mirar que tenim el Verifactum un dia o altre, no sabem exactament com, segurament també seran compatibles. És a dir, anem cap a una nova generació tecnològica de sistemes de pagament i sistemes de control sobre les vendes.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: El Museu Arqueològic de Tarragona reobrirà portes a la seva seu principal entorn de Nadal, després de 8 anys tancada per les obres de rehabilitació. A finals de juny, l'equipament va cloure la seva etapa al Tinglado 4 del Port de Tarragona i es treballa ara en el trasllat de les peces que s'han restaurat i enllestint la nova museografia. Segons precisa la consellera de Cultura en una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies, escoltem a la consellera.
5: Hi ha data, hi ha calendari. Estem parlant d'obrir pels vols de Nadal, Aquest és un projecte, com sabeu, és un museu que, com tu deies, porta molts anys tancat. És un museu molt important i després de 8 anys jo crec que Catalunya es mereix tenir aquest museu, Tarragona es mereix doncs, tenir aquest museu. Les obres, sabeu, l'obra civil, l'obra de l'edifici està ja acabada i en aquests moments s'estan duent ja a terme tot el que és la museografia i per tant la instal·lació d'aquest nou projecte museogràfic que ens ha de permetre doncs, conèixer molt millor tot el patrimoni i el passat romà de Catalunya, de Tàrraco en particular i per tant de tots els catalans. Doncs sí, aquest serà un projecte, evidentment serà un museu del segle XXI, sens dubte. Jo diria que des del punt de vista de la museografia, a veure, aquest és un museu que té unes col·leccions molt importants, amb peces de primeríssim nivell, i una de les feines que s'ha fet, i jo vull posar molt en valor, és tota la restauració d'aquestes grans peces. Podrem veure aquestes peces i algunes que feia temps que no es podien veure, doncs que podrem veure-les i les podrem veure doncs, restaurades amb tota la seva esplendor i amb tota la seva meravella, diguéssim, però aquestes peces naturalment avui dia no se li escapa a ningú que no estaran soles posades en una peanya perquè només aquells experts i molt coneixedors de l'arqueologia o de la història doncs, puguin entendre-les, sinó que avui dia tenim un munt de recursos que ens ajuden doncs, a acompanyar els visitants, a traslladar-nos al passat, a donar-nos context i per tant aquesta museografia està molt orientada en aquest sentit.
1: Sònia Hernández Almodóvar parla també del projecte Els ulls de la història i com es busca explicar la història a partir de la mirada de veus subalternes.
5: Com sabeu, hem fet, estem tirant endavant un projecte molt important que és Els ulls de la història, que és aquestes noves museografies basades en la microhistòria, en explicar aquests nous equipaments amb museografies reinterpretades, explicades des de les històries petites, des de les històries concretes, de persones concretes que ens permetin anar de la microhistòria a la història general, introduint nous relats i, per tant, vol dir noves mirades, vol dir doncs, introduir les veus subalternes, les veus d'aquells que no han tingut veu i, per exemple, doncs, en alguns monuments els protagonistes doncs, de la història són infants o són dones o són algú doncs, de la classe subalterna i, per tant, amb els qui puguem connectar tots els ciutadans i no només alguns i que ens estem servint també de tot allò que ens ofereixen les noves tecnologies. No només la realitat virtual, que també, que ens permet transportar-nos en el temps, que ens permet doncs, a Sant Pere de Rodes tornar a veure la portalada no? amb una hipòtesi de com podria haver arribat a ser, amb un mapping, amb un videomapping, o plantar-nos al mig del poblat, no? Sabeu que a Santes Creus hi ha el monestir, hi ha el poblat i hi ha el castell, per tant tenim tot el conjunt i tu amb aquesta realitat virtual doncs et veuràs, et veus ja, perquè això ja està inaugurat, al mig d'aquest poblat que, com sabeu, en els últims anys s'hi ha fet moltíssima recerca. És molt important que són projectes basats també en la recerca, però que estan basats en millorar l'experiència del visitant. I, per tant, estem treballant molt en això doncs, justament per trobar-nos doncs, un museu a Tarragona de primer ordre que apel·li i que interpel·li a tothom.
2: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
1: I avui als esports aprofitem els darrers dies d'estiu per seguir endinsant-nos al mar, que també es converteix en un espai per desconnectar, trobar l'equilibri i practicar esport d'una manera diferent. És la proposta de Wave Riders, que durant els mesos d'estiu ofereix sessions de sub-yoga, una activitat que combina els exercicis i les postures pròpies del ioga amb la pràctica del paddle surf. Les sessions es fan directament sobre l'aigua, amb les taules com a base, i permeten practicar ioga mentre el moviment del mar i l'entorn marítim formen part de l'activitat, una proposta que suma activitat física, equilibri i relaxació i que permet viure el litoral de Calafell des d'una perspectiva diferent. Ens hem apropat a la zona de l'Estany de Calafell, on opera Wave Riders, Rider per conèixer més de prop aquesta disciplina esportiva. Una de les monitores de subyoga és la Cata Gerlach, que ens explica aquesta combinació entre paddle surf i yoga. Donem pas a l'entrevista que li fem tot just abans de començar una de les classes.
6: El subyoga és una combinació entre el standing paddle, el paddle amb la tabla, i el yoga. Vale? Lo que fem és és una classe, és un yoga, però sobre la taula, no? Diguéssim. A mi m'agrada una frase molt, és com dir la taula és tu esterilla i l'oceano és tu sala, no? És diferent, és una miqueta diferent. El que treballem més aquí a la classe és la força, sobretot, i l'estabilitat. Treballem molt el core.
1: Aquesta pràctica esportiva, tant física com mental, permet estar aquí i ara.
6: Ets molt conscient del cos, de lo que estàs fent, perquè si no estàs conscient i present al moment, pots caure, no? O sigui que, bueno, i és una manera molt maca de fer esport, d'estar en contacte amb la natura. Al final, tenim aquí platges meravelloses, tenim a la platja tot l'any i hem d'aprofitar, no? Aprofitar l'entorn, aprofitar tot per poder fer activitats diferents, no? Perquè ja es presta, ja es dona lloc i tenim l'escola aquí que ens dona l'oportunitat d'apropar aquesta modalitat o aquest esport a les persones, pues és superxulo, no?
7: Cata, ja ho has mencionat una mica, l'equilibri, l'estabilitat. Parla'ns més concretament dels beneficis d'aquesta pràctica esportiva.
6: Es treballa molt, ja dic, la respiració, el estar present, treballes el que és molt l'equilibri, no? Has d'estar molt present, treballes la força, perquè al final has d'estar equilibrat, no? I, bueno, té molts beneficis, realment. Al final hi ha un concepte que es diu salut blava, no sé si ho heu sentit. De fet, hi ha un màster a Barcelona que es diu Teràpies Blaves, que fan a la Universitat de Barcelona i amb el Club Nàutic, i té que veure amb això, no? Els beneficis que té el mar per les persones, el practicar esport, l'estar en contacte amb el mar, que ens dona molta tranquil·litat, al final baixa el cortisol i regula el sistema nerviós, no? O sigui, té molts beneficis. Regula el sistema immune, treballem molt les articulacions, fem força, ja et dic que és una cosa superxula. I normalment les sortides les fem al matí, a primera hora, o a la tarda, no? Quan surt el sol o quan baixa.
7: Quina és l'experiència de les diferents persones que han provat aquesta pràctica? Ho pot fer tothom? Com els hi ha anat? Quin feedback teniu?
6: Bueno, a la gent, normalment la gent té una miqueta de com que, vale? Fem moltes sortides a la matí del pàdel. La de subyoga normalment ve gent que és curiosa o que ja practica ioga normalment practica durant l'any i vol provar, no? Però, clar, és surten el que em diuen normalment, o que relaxada, o que xulo, o, bueno, no, és una experiència diferent, no? I al final ja et dic, és que, ai, la contatura que tenia ja no la tinc.
7: Per finalitzar, Cata, explica'ns una mica més de tu. Què t'has dedicat, què t'ha portat aquí, què t'ha portat a ensenyar el subyoga, altres disciplines relacionades amb el mar i amb el ioga?
6: Bueno, a veure, jo practico ioga des del 2013. La primera vegada que vaig practicar ioga estava embarassada del meu fill i portava una vida superestressant. Anava en pilot automàtic, treia una feina super, de molta responsabilitat. I la primera vegada que vaig fer ioga em vaig connectar amb el meu bebè i va ser increïble, no? I vaig estudiar, vaig fer la formació en subyoga en 2020. A mi sempre m'ha agradat molt el mar, però li tenia molta por i molt de respecte. O sigui, ha sigut com una miqueta de, bueno, vamos a ser valientes, ens treurem a aquesta por, no? Fes-ho, però tens por, fes-ho, però fes-ho amb por, no passa res, no? I ha sigut un camí, no? I des de fa 3 anys que dono classes I és que és la meva passió. O sigui, a mi m'encanta el mar, em relaxa un munt. I jo d'aquí, després surto d'aquí, perquè jo faig les classes del matí a la tarda, jo vaig a la meva feina. Però clar, això és com... bueno, una passió que jo vull fer, perquè em senta bé el cos. O sigui que... després, com que començo el dia amb més energia...
1: Les propostes de Wave Riders van més enllà del subyoga i permeten gaudir del mar de Calafell en diferents moments del dia. Hi ha sortides en caiac i paddle surf a primera hora del matí, coincidint amb la sortida del sol, amb l'opció d'acabar l'activitat amb un esmorzar davant el mar. També hi ha sessions al capvespre, quan el sol s'amaga a l'horitzó, amb la possibilitat de completar l'experiència amb una copa. En quant a l'activitat protagonista d'aquest bloc esportiu, el subyoga es fa dilluns, dimecres i divendres de 8:15 a 9 i els dissabtes de 8 a 10:15. Poden visitar el web per ampliar la informació a waveriders.es.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
1: I ja arribem al final d'aquests serveis informatius d'avui dissabte 22 d'agost de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa. Fins aviat i bon cap de setmana.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Sent Calafell allà on siguis.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és El Tecno. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterio, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterio. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterio, amb DJ Glass Hat.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

a Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 6. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
1: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dissabte, 22 d'agost de 2026.
0: L'informatiu.
1: Calafell rep una subvenció del GALP, Costa Daurada, per impulsar la pesca local, el mercat municipal i el patrimoni marítim. L'objectiu és promocionar el consum de peix de proximitat, la divulgació del patrimoni pesquer i la dinamització del mercat municipal. De seguida ampliem aquesta notícia, que és la que encapçala els informatius d'avui. Abans, fem un repàs dels titulars. Calafell comença el procés d'adjudicació dels habitatges de lloguer assequible. A la secció cultural parlem amb l'Anna de la llibreria Papiol de Calafell de les lectures de més èxit durant aquest estiu i de l'auge imparable de la novel·la negra. Calafell convoca una nova campanya de bons. L'Ajuntament hi destinarà 100.000 euros i es durà a terme entre el 13 i el 30 de novembre, amb dos inclosos. La xarxa vandrellenca demana més seguretat a les rotondes de la C-51. També a la plana comarcal, al Parc de Bombers del Vendrell, porten més d'11 mesos sense desfibrilador extern automàtic. A la plana general, el Bizum s'estrena als comerços aquest estiu amb un ús residual per part dels clients. I al Camp de Tarragona, el Museu Arqueològic de Tarragona reobrirà per Nadal després de 8 anys tancat per obres. I al bloc esportiu aprofitem els darrers dies d'estiu per seguir endinsant-nos al mar, que també es converteix en un espai per desconnectar, trobar l'equilibri i practicar esport d'una manera diferent. És la proposta de Wave Riders, que durant els mesos d'estiu ofereix sessions de subyoga, una activitat que combina els exercicis i les postures pròpies del ioga amb la pràctica del paddle surf.
0: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
1: Com dèiem al començar, Calafell rep una subvenció del GALP Costa Daurada per impulsar la pesca local, el mercat municipal i el patrimoni marítim. Així doncs, l'Ajuntament de Calafell, segons informa el mateix consistori, ha rebut una subvenció de 23.179,31 euros en el marc dels ajuts del grup d'acció local pesquer Costa Daurada, finançats pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura. També del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. L'ajut ha estat concedit per desenvolupar el projecte Mar, Mercat i Territori, posada en valor de la pesca de la Costa Daurada, una iniciativa que té com a objectiu reforçar el vincle entre el sector pesquer, la gastronomia, el comerç de proximitat i la ciutadania, tot impulsant també una economia blava, sostenible i arrelada al territori. El projecte ha estat seleccionat pel GALP Costa Daurada dins la convocatòria dels ajuts destinats al desenvolupament local participatiu del FEMPA, en considerar que compleix els criteris establerts per fomentar la diversificació econòmica, la promoció del patrimoni marítim i el desenvolupament sostenible de les comunitats pesqueres. Amb aquesta subvenció, l'Ajuntament podrà desplegar un conjunt d'actuacions destinades a posar en valor la pesca de la Costa Daurada. Gràcies a aquesta subvenció, l'Ajuntament està impulsant un conjunt d'accions que inclouen activitats divulgatives durant la Fira del Mar, un cicle de show cookings al Mercat Municipal de Calafell amb producte pesquer de proximitat i la incorporació d'una cuina modular professional que permetrà donar continuïtat a aquestes activitats al llarg de l'any.
0: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
1: Més notícies recents del nostre municipi. Calafell comença el procés d'adjudicació dels habitatges de lloguer assequible. La Generalitat ha facilitat el contacte de 321 persones com a candidats per a l'adjudicació d'un habitatge de lloguer assequible que l'Ajuntament ha promogut al costat de l'Institut Camí de Mar. Ahir divendres es va notificar per mail i burofax a tots ells aquest fet. Alguns correus han estat retornats per no tenir l'adreça operativa o correcta tractament. No obstant, a partir de dilluns, l'empresa Llogeralia iniciarà els contactes telefònics seguint l'ordre establert per la Generalitat per a comprovar la situació de cada un dels possibles adjudicataris d'un habitatge. Si aquests compleixen els requisits, se'ls adjudicarà ja un pis dels 110 que té la promoció. Per tant, des d'avui i els propers dies, estigueu atents.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
1: I avui a la secció cultural parlem amb l'Anna de la llibreria Papiol de Calafell de les lectures de més èxit durant aquest estiu i de l'auge imparable de la novel·la negra. El fenomen de l'estiu és el Mordoku, un llibre de passatemps del canadenc Manuel Garant.
2: El número 1 en diferència és el fenomen de l'estiu, és el Mordoku. Són 80 enigmes de lògica i assassinats. Per tant, per qui no ho conegui, és una combinació de sudokus i enigmes. No és una novel·la, és un passatemps. I a mi m'encanta que estigui en el número 1 dels més venuts, perquè això demostra que la gent no només busca llibres per llegir, sinó que també el busca entreteniment, busca desconnectar, busca passar una estona fora de les pantalles. I això és genial. O sigui que jo, la meva enhorabona al seu autor, perquè és fantàstic.
1: Un altre dels llibres amb millor rebuda és la novel·la La mala hija, de Pedro Martí.
2: Un llibre que potser no és viral, no és aquests amb els booktokers, els tiktokers i tal. És un llibre que ha funcionat molt al boca a orella. És una novel·la negra, es diu La mala hija, del Pedro Martí. I aquí el que trobem és la desaparició d'una noia que a partir d'una investigació van apareixent secrets familiars i coses del passat que ningú vol explicar. Llavors, és una novel·la llarga, com podeu veure, són 600 pàgines, però bueno, que ningú s'espanti perquè té molt bon ritme i vas avançant molt, o sigui que enganxa.
1: A la literatura catalana, l'Anna ens porta El joc del silenci, de Gil Prat sobre Roca.
2: És un dels grans fenòmens de la literatura en català. Ja va sortir per Nadal, ja es va vendre molt, per Sant Jordi també, però és que ara l'estiu continua, perquè si cas després en parlem, no?, de què té la novel·la negra que enganxi tant, no? Uh-huh. Llavors és una història que combina misteris, secrets, relacions humanes i que et va atrapant a mesura que vas avançant. Són capítols curts i aleshores quan acaba cada capítol és que tens ganes de llegir un capítol més, perquè et deixa d'una manera tan intrigada que no t'adones compte, això en la una de la matinada ja t'has llegit mig llibre.
1: I a la novel·la romàntica segueix triomfant l'escriptora Megan Maxwell.
2: Riete de les bodes, amb aquest llibre tan bonic, amb aquests cantos tintats de floretes.
1: Que
2: ella és que és l'estrella de l'estiu sempre, vull dir. Jo crec que la Megan Maxwell el que té és que crea uns personatges que fa connectar molt amb la gent, no? I aleshores, llibre que treu, llibre que es converteix en un èxit. Llavors és una novel·la romàntica, però sobretot és una història per passar-t'ho bé, on hi ha embolics, hi ha relacions, hi ha situacions divertides i molt d'humor. I la gent el que vol és desconnectar. Tenim molt de soroll al nostre voltant i vols desconnectar una miqueta i la meva Maxwell és ideal.
1: La novel·la negra continua estant entre els gèneres de ficció que factura més. L'Anna Papiol ho viu en primera persona a la seva llibreria. Els lectors i lectores volen històries que enganxin.
2: La veritat és que, bueno, ja has vist que dels 4 llibres que he portat, a part de que un és, bueno, és el de trobar els assassinats, no?, però som novel·la negra, perquè, no sé, jo crec que la novel·la negra és crea molta addicció, perquè a part de saber qui és, no?, al final, al resoldre el cas, és que vols resoldre'l tu, vols tu saber qui és l'assassí, no? Llavors això al final fa que t'enganxi i que et posis molt en el paper de l'investigador o l'investigadora, no? I fa que siguin tan addictius, perquè vols saber què ha passat, quina història hi ha darrere d'aquest cas, i vols ser-ho tu. Vull dir, tu vas avançant. Mira, l'altre dia em va venir una noia que li vaig recomanar un llibre, que després en parlarem, i em deia, diu, porto 20 pàgines, encara no sé qui és l'assassí, vull dir, estic superenganxada, i això, que algú, no?, estàs amb un llibre, jo crec que al final és la gràcia, no?, de trobar un llibre que tinguis ganes de continuar llegint, no? Mm-hmm. Llavors, jo crec que és aquest el secret, no? A vegades quan dius, què busca la gent? La gent vol que algú l'enganxi. I ara a l'estiu, més que potser buscar un llibre que fins a la pàgina 250 no entres, no, vull un llibre que des d'un principi ja connecti, ja entri, no?, i m'enganxi, i vull estar fins al final, i que busquis aquella estoneta per llegir, perquè vols saber com avança.
1: La lectura és una eina clau per al desenvolupament personal i mental. Obre camins cap al coneixement, millora la capacitat d'expressió i estimula la creativitat i el pensament crític. En un món replet de pantalles i frivolitat, seguir apostant per la lectura és un acte revolucionari.
0: Les notícies de Calafell.
1: Més notícies del nostre municipi. Calafell convoca una nova campanya de bons. L'Ajuntament hi destinarà 100.000 euros i es durà a terme entre el 13 i el 30 de novembre, amb dos inclosos. Així doncs, l'Ajuntament de Calafell ha aprovat les bases reguladores per a una nova campanya de bons per a promocionar les compres al comerç de Calafell i es desenvoluparà del 13 al 30 de novembre. Recordeu que els bons poden descarregar-se des del mateix dia 13 de novembre fins a un total de 4 per persona. Cadascun dona 10 euros de descompte per cada 30 euros de compres. Hi ha un espai web habilitat per fer la descàrrega. Els bons tenen un període de 7 dies per ser utilitzats. Un cop caducats, ja no poden fer-se servir i tornen a posar-se a disposició de nous usuaris. Qui els deixi passar no en podrà descarregar més. 400.000 euros, l'impacte econòmic. L'Ajuntament de Calafell hi destinarà 100.000 euros. Tenint en compte que els bons generen el triple del seu import, el retorn que tindrà el comerç local serà de 400.000 euros. És la setena campanya de bons que se celebra a Calafell. La iniciativa es va posar en marxa per pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19 en l'economia local, però ha esdevingut un factor important per millorar l'activitat comercial, especialment en dates que hi eren poc propícies.
0: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: És moment de fer un repàs de la informació comarcal. La Federació Xarxa Vendrellenca ha traslladat una proposta de millora de la seguretat viària en el tram de la carretera C-51, comprès entre la Papiola i la rotonda que dona accés a la TP-2402, un tram que disposa de les tres rotondes i que registra un volum important de trànsit. L'entitat considera que les actuals condicions de visibilitat d'aquestes infraestructures poden millorar-se, especialment durant les hores nocturnes i en situacions de baixa visibilitat. La Xarxa Vendrellenca destaca que aquesta carretera té una especial importància per la mobilitat de la comarca, ja que connecta diferents municipis amb els polígons industrials de la Bisbal del Penedès i Santa Oliva, on hi ha nombroses empreses amb un important volum de treballadors i, per tant, un flux considerable de vehicles. Continua el diari Més establint que davant d'aquesta situació, la Federació proposa tres actuacions concretes: la instal·lació de catadiòptrics o altres elements reflectants al llarg del traçat de les tres rotondes per millorar-ne la identificació i visibilitat durant la nit, la instal·lació també d'una il·luminació adequada a les rotondes d'Albinyana i a la situada a la sortida cap a la 2402 i, finalment, rebre una resposta formal sobre la proposta, amb informació sobre les actuacions que es considerin procedents i, si escau, el calendari previst per executar-les. L'entitat considera que aquestes actuacions poden contribuir a reduir els riscos associats a la manca de visibilitat i a millorar les condicions de circulació en un tram especialment transitat.
0: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
1: El Parc de Bombers del Vendrell porta més d'11 mesos sense desfibrilador extern automàtic. Es va donar de baixa per l'estat de la bateria i no es dona solució a la incidència, ni reparació, ni canvi de l'aparell. Des dels Bombers del Vendrell ens fan arribar que consideren que és un element tan necessari i sensible per a la nostra societat, que pot marcar la diferència entre la vida o la mort. Hauria d'estar dins les prioritats operatives i no està sent així.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
1: A la Plana General, el Bizum s'ha estrenat aquest estiu en comerços de tota Catalunya després que a finals de maig s'habilités aquesta nova tecnologia per pagar en les botigues, però ho fa de manera gradual i sense que els negocis hagin notat la necessitat d'implementar-lo amb rapidesa. Les entitats financeres han actualitzat els datàfons dels seus clients per poder cobrar amb Bizum, un procés que ha agafat embranzida entre juliol i agost. Tot i això, els comerços consultats per l'Agència Catalana de Notícies diuen que hi ha poca demanda per part dels clients. Alguns negocis esperen la tornada de les vacances per començar a fer servir la nova tecnologia i d'altres que asseguren que no hi havia una necessitat real per tenir un nou sistema de pagament. Un dels comerciants, Javier García, parla d'aquesta aplicació pròpia per pagar amb Bizum. L'escoltem.
3: Bé, el que passa que ho aprofitem molt amb les vendes online, vendes telefòniques, i facilita molt el pagament a la gent. Sempre donem l'opció de pagar a domicili, amb targeta i tal, però quan li dius això és molt fàcil, és simplement donar el número de telèfon, se'ls crea un avís amb un número de factura i un text determinat, de forma que comprat una rentadora o el que sigui, i ja està, fàcil com això, un Bizum. Un pagament instantani.
1: El president de Barcelona Comerç, Prosper Puig, diu que per pagar amb Bizum els comerços també han d'estar preparats per poder-lo rebre.
4: Quan venen tres clients i et diuen si poden pagar amb Bizum i els tens que dir que encara no tens el TPV adaptat, doncs ràpidament el que fas és posar fil a l'agulla i parlar amb la teva entitat financera, veient com està el tema. No? Sé que l'estan treballant, sé que es va dir a partir de tal dia es pagarà amb Bizum, però clar, per pagar amb Bizum tenen que estar preparats els comerços també per poder-ho rebre.
1: Així mateix augura que les màquines per pagar tindran incorporat en un futur, tant sistemes de pagament i com de control de vendes.
4: El que sí que és veritat que estan parlant ja d'uns TPVs de nova generació, doncs que aniran molt més enllà del cobro del Bizum, sinó que, per exemple, ja començant a mirar que tenim el Verifactum un dia o altre, no sabem exactament com, segurament també seran compatibles. És a dir, anem cap a una nova generació tecnològica de sistemes de pagament i sistemes de control sobre les vendes.
0: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: El Museu Arqueològic de Tarragona reobrirà portes a la seva seu principal entorn de Nadal, després de 8 anys tancada per les obres de rehabilitació. A finals de juny, l'equipament va cloure la seva etapa al Tinglado 4 del Port de Tarragona i es treballa ara en el trasllat de les peces que s'han restaurat i enllestint la nova museografia. Segons precisa la consellera de Cultura en una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies, escoltem a la consellera.
5: Hi ha data, hi ha calendari. Estem parlant d'obrir pels vols de Nadal. Aquest és un projecte, com sabeu, és un museu que, com tu deies, porta molts anys tancat. És un museu molt important i després de 8 anys jo crec que Catalunya es mereix tenir aquest museu, Tarragona es mereix doncs, tenir aquest museu. Les obres, sabeu, l'obra civil, l'obra de l'edifici està ja acabada i en aquests moments s'està duent ja a terme tot el que és la museografia i, per tant, la instal·lació d'aquest nou projecte museogràfic que ens ha de permetre conèixer molt millor tot el patrimoni i el passat romà de Catalunya, de Tàrraco en particular, i, per tant, de tots els catalans. Doncs sí, aquest serà un projecte, evidentment serà un museu del segle XXI, sens dubte. Jo diria que des del punt de vista de la museografia, a veure, aquest és un museu que té unes col·leccions molt importants, amb peces de primeríssim nivell, i una de les feines que s'ha fet, i jo vull posar molt en valor, és tota la restauració d'aquestes grans peces. Podrem veure aquestes peces i algunes que feia temps que no es podien veure, doncs que podrem veure-les i les podrem veure doncs, restaurades amb tota la seva esplendor i amb tota la seva meravella, diguéssim, però aquestes peces naturalment avui dia no se li escapa a ningú que no estaran soles posades en una peanya perquè només aquells experts i molt coneixedors de l'arqueologia o de la història doncs, puguin entendre, sinó que avui dia tenim un munt de recursos que ens ajuden doncs, a acompanyar els visitants, a traslladar-nos al passat, a donar-nos context i per tant aquesta museografia està molt orientada en aquest sentit.
1: Sònia Hernández Almodóvar parla també del projecte Els ulls de la història i com es busca explicar la història a partir de la mirada de veus subalternes.
5: Com sabeu, hem fet, estem tirant endavant un projecte molt important que és Els ulls de la història, que és aquestes noves museografies basades en la microhistòria, en explicar aquests nous equipaments amb museografies reinterpretades, explicades des de les històries petites, des de les històries concretes, de persones concretes que ens permetin anar de la microhistòria a la història general, introduint nous relats, i per tant vol dir noves mirades, vol dir doncs, introduir les veus subalternes, les veus d'aquells que no han tingut veu, i per exemple doncs, en alguns monuments els protagonistes doncs, de la història són infants, o són dones, o són algú doncs, de la classe subalterna, i per tant amb els qui puguem connectar tots els ciutadans i no només alguns, i que ens estem servint també de tot allò que ens ofereixen les noves tecnologies. No només la realitat virtual, que també, que ens permet transportar-nos en el temps, que ens permet, doncs, a Sant Pere de Rodes tornar a veure la portalada, no?, amb una hipòtesi de com podria haver arribat a ser, amb un mapping, amb un videomapping, o plantar-nos al mig del poblat, no? Sabeu que a Santes Creus hi ha el monestir, hi ha el poblat i hi ha el castell, per tant tenim tot el conjunt, i tu amb aquesta realitat virtual, doncs et veuràs, et veus ja, perquè això ja està inaugurat, al mig d'aquest poblat, que com sabeu en els últims anys s'hi ha fet moltíssima recerca. És molt important, que són projectes basats també en la recerca, però que estan basats en millorar l'experiència del visitant, i per tant estem treballant molt en això, doncs, justament per trobar-nos, doncs, un museu a Tarragona de primer ordre que apel·li, que interpel·li a tothom.
0: Calafell Ràdio, informatius, el bloc esportiu.
1: I avui als esports aprofitem els darrers dies d'estiu per seguir endinsant-nos al mar, que també es converteix en un espai per desconnectar, trobar l'equilibri i practicar esport d'una manera diferent. És la proposta de Wave Riders, que durant els mesos d'estiu ofereix sessions de subyoga, una activitat que combina els exercicis i les postures pròpies del ioga amb la pràctica del paddle surf. Les sessions es fan directament sobre l'aigua, amb les taules com a base, i permeten practicar ioga mentre el moviment del mar i l'entorn marítim formen part de l'activitat, una proposta que suma activitat física, equilibri i relaxació, i que permet viure el litoral de Calafell des d'una perspectiva diferent. Ens hem apropat a la zona de l'Estany de Calafell, on opera Wave Rider, per conèixer més de prop aquesta disciplina esportiva. Una de les monitores de subyoga és la Cata Gerlach, que ens explica aquesta combinació entre paddle surf i ioga. Donem pas a l'entrevista que li fem tot just abans de començar una de les classes.
6: El subyoga és una combinació entre el standing paddle, el paddle amb la tabla, i el ioga. Vale? Lo que fem és un ioga, però sobre la taula, no? Diguéssim. A mi m'agrada una frase molt, és com dir la tabla és tu esterilla i l'oceano és tu sala, no? És diferent, és una miqueta diferent. El que treballem més aquí a la classe és la força, sobretot, i l'estabilitat. Treballem molt el core.
1: Aquesta pràctica esportiva, tant física com mental, permet estar aquí i ara.
6: Ets molt conscient del cos, de lo que estàs fent, perquè si no estàs conscient i present al moment, pots caure, no? O sigui que, bueno, i és una manera molt maca de fer esport, d'estar en contacte amb la natura. Al final tenim aquí platges meravelloses, tenim a la platja tot l'any, i hem d'aprofitar, no?, aprofitar l'entorn, aprofitar tot per poder fer activitats diferents, no?, perquè ja es presta, ja es dona lloc, i tenim l'escola aquí que ens dona l'oportunitat d'apropar aquesta modalitat o aquest esport a les persones, pues és superxulo, no?
7: Cata, ja ho has mencionat una mica, l'equilibri, l'estabilitat. Parla'ns més concretament dels beneficis d'aquesta pràctica esportiva.
6: Es treballa molt, ja dic, la respiració, el estar present, treballes el que és molt l'equilibri, no? Has d'estar molt present, treballes la força, perquè al final has d'estar equilibrat, no? I, bueno, té molts beneficis, realment. Al final hi ha un concepte que es diu salut blava, no sé si ho heu sentit. De fet, hi ha un màster a Barcelona que es diu Teràpies Blaves, que fan a la Universitat de Barcelona i amb el Club Nàutic, i té a veure amb això, no? Els beneficis que té el mar per les persones, el practicar esport, l'estar en contacte amb el mar, que ens dona molta tranquil·litat, al final baixa el cortisol i regula el sistema nerviós, no? O sigui, té molts beneficis. Regula el sistema immune, treballem molt les articulacions, fem força, ja et dic que és una cosa superxula. I normalment les sortides les fem al matí, a primera hora, o a la tarda, no? Quan surt el sol o quan baixa.
7: Quina és l'experiència de les diferents persones que han provat aquesta pràctica? Ho pot fer tothom? Com els hi ha anat? Quin feedback teniu?
6: Bueno, a la gent, normalment la gent té una miqueta de com que, vale? Fem moltes sortides a la matí del pàdel. La de subyoga normalment ve gent que és curiosa o que ja practica ioga normalment practica durant l'any i vol provar, no? Però, clar, és surten el que em diuen normalment, que relaxada, o que xulo, o, bueno, no, és una experiència diferent, no? I al final ja et dic, és que, ai, la contatura que tenia ja no la tinc.
7: Per finalitzar, Cata, explica'ns una mica més de tu. Què t'has dedicat, què t'ha portat aquí, què t'ha portat a ensenyar el subyoga, altres disciplines relacionades amb el mar i amb el ioga.
6: Bueno, a veure, jo practico ioga des del 2013. La primera vegada que vaig practicar ioga estava embarassada del meu fill i portava una vida superestressant. Anava en pilot automàtic, treia una feina super, de molta responsabilitat. I la primera vegada que vaig fer ioga em vaig connectar amb el meu bebè i va ser increïble, no? I vaig estudiar, vaig fer la formació en subyoga en 2020. A mi sempre m'ha agradat molt el mar, però li tenia molta por i molt de respecte. O sigui, ha sigut com una miqueta de, bueno, vamos a ser valientes, ens treurem a aquesta por, no? Fes-ho, però tens por, fes-ho, però fes-ho amb por, no passa res, no? I ha sigut un camí, no? I des de fa 3 anys que dono classes i és que és la meva passió. O sigui, a mi m'encanta el mar, em relaxa un munt, i jo d'aquí, després surto d'aquí, perquè jo faig les classes del matí a la tarda, jo vaig a la meva feina. Però clar, això és com, bueno, una passió que jo vull fer, perquè em senta bé el cos. O sigui que després, com que començo el dia amb més energia.
1: Les propostes de Wave Riders van més enllà del subyoga i permeten gaudir del mar de Calafell en diferents moments del dia. Hi ha sortides en kayak i paddle surf a primera hora del matí, coincidint amb la sortida del sol, amb l'opció d'acabar l'activitat amb un esmorzar davant el mar. També hi ha sessions al capvespre, quan el sol s'amaga a l'horitzó, amb la possibilitat de completar l'experiència amb una copa. En quant a l'activitat protagonista d'aquest bloc esportiu, el subyoga es fa dilluns, dimecres i divendres de 8:15 a 9 i els dissabtes de 8 a 10:15. Poden visitar el web per ampliar la informació a waveriders.es.
0: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
1: I ja arribem al final d'aquests serveis informatius d'avui dissabte 22 d'agost de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa. Fins aviat i bon cap de setmana.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Sent Calafell allà on siguis.
2: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio.
3: It's summertime.
4: Això és Calafell Ràdio.
1: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Arabas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafell Ràdio.

En aquest espai publicitari podries desonar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. The

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Altermo, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Altermo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors...

i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Kami.
1: It's summertime. Calafell Radio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Radio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
4: És estiu a Calafell Ràdio.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns